0: En el que portem de 2026, el 72% dels cotxes matriculats a Catalunya ja són electrificats. Els que dominen el mercat, de moment, són els híbrids no endollables. Catalunya també és líder en punts de recàrrega amb més d'11.000 places.
1: El cotxe elèctric que es preveu doncs, com aquest futur, però és veritat que encara, malgrat aquests punts de recàrrega, són conegudes no, les demandes dels que tenen un cotxe elèctric que estan molt concentrades en determinats llocs d'aquests punts
2: no
1: de recàrrega.
2: Fàcil, no és fàcil, jo no ho sé, perquè no tinc ni carnet, no. Però...
1: Tu no tens carnet, Susana?
2: No. Seria molt mala conductora, crec que li faig un favor a la societat.
1: No, home, no. I tu, Vicenç, sí. Tens carnet o no tens carnet?
0: Jo sí que en tinc.
1: Ah, tu tens carnet. Tu ets com els... De fet, tu tens carnet, però hi ha molts joves d'avui dia que no en tenen de carnet.
0: Sí, vull dir
1: que...
0: també.
2: Jo sóc una avançada, el
1: meu temps. Ets una avançada, Susana, o sigui, que això de l'edat. Doncs res, tu, amb el Dia Mundial del Vehicle Elèctric arribem pràcticament a 8:15. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: es a una plataforma donde hay conocimiento para desarrollar las IAs. Por eso Coxon habla de esto de superinteligencia automejorante. Este es un concepto que parece casi de ciencia ficción, de película de miedo de ciencia ficción, pero una superinteligencia automejorante es un ordenador que es heurístico, es decir, que aprende de lo que está viendo, como hacemos Aymar, tú o yo o cualquier otra persona. Y te puedes imaginar todos los condicionantes, toda la peligrosidad que tiene ese concepto detrás.
1: Ruiz, mil gracias.
0: Un abrazo, hasta luego.
1: Es abrumador y es escalofriante esto de Mariola.
2: Me tiemblan las piernas. ¿Qué dijo aquel? La pregunta es, ¿cuántas señales necesitaremos para que quien tiene que tomar decisiones las tome? Porque ya son muchas señales. Pues no hay más los poderes ejecutivos de todo el mundo, Aymar. Estoy hablando incluso de gente que no nos gusta como gobernante, pero a los que hay que apelar, porque no tenemos otra manera de apelar a la racionalidad que esta, antes de que pase lo que dice este ingeniero.
3: Canals. Y luego será muy curioso ver qué va a hacer precisamente este ingeniero, ¿no? Porque aquí lo hemos hablado algunas veces. Hay quienes se oponen en Estados Unidos radicalmente al desarrollo de la IA, y luego hay los que dicen, oye, es imposible, esto va a avanzar, tenemos que gestionarlo como un bien público. Así que a ver.
1: Rico.
4: Yo enlazo con ese planteamiento, ¿no? A ver, la IA está aquí, está para quedarse, se va a desarrollar. Lo que hay que hacer es, obviamente, regularlo, igual que hay otros campos de la ciencia o el saber, donde también hay regulaciones. Ahora, claro, pues vamos a morir todos antes de esta década, pues es un poco, en fin, escalofriante. Yo contaba con cobrar la jubilación y no va a haber forma.
1: Sí, a mí también me viene bastante mal esta década. Josué Coello, y está ahora mismo en el turno de la palabra la diputada Cristina Valido, de Coalición Canaria.
5: Sí, que le va a preguntar al ministro de Hacienda por el cumplimiento de los acuerdos entre Coalición Canaria y el gobierno. Está Cristina Valido ahora mismo preguntándole al titular de Hacienda, y justo después Aymar, de que responda Arcadi España. Cristina Valido, será el turno ya así del ministro del Interior. 5 preguntas. Empezará Miguel Tellado del Partido Popular preguntándole a Fernando Grande Marlaska por la gestión del gobierno en Ceuta.
1: Ha habido un momento en el que una diputada del PP le ha sacado a Bolaños una foto del ministro de la Presidencia mirando al mar. ¿Cómo ha sido eso?
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme és el mar que les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
7: Set minuts i seran les 10 del matí. Puc saludar a aquesta hora el president de l'ANC, de l'Assemblea Nacional Catalana, el Josep Vila. Què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
7: Demà passat és la diada. Què n'esperen? Perquè, clar, els últims anys és veritat que no ha estat de les més lluïdes dels últims. Òbviament, veníem del procés. Els anys posteriors han estat complicats pel moviment. Aquest any, què?
8: Nosaltres esperem que la diada reflexi el pols que viu el país, reflexi aquest present d'un país que es revela més o menys de manera sectorial i que expressa molts malestars, però sobretot el que fa és no resignar-se. Llavors, aquesta veu, el popular, la gent, esperem que es manifesti àmpliament per la diada i que apunti la causa de molts d'aquests mals estats, que és la dependència espanyola amb el corresponent espoli que patim i amb la manca d'autogovern, amb la manca de capacitat per poder decidir per nosaltres mateixos. I, per tant, apuntant a l'única sortida viable i realista que hi ha, que és la construcció d'un estat propi.
7: Com serà la manifestació? I no sé si tenen calculat quantes persones esperen que vinguin, si això, per les que s'hagin anat apuntant o no, tenen alguna perspectiva. O amb quanta gent que vingui es donarien per satisfets?
8: A veure, nosaltres no fem inscripcions a la manifestació. Nosaltres el que fem, o les manifestacions que convoquem per la diada, nosaltres el que fem és una crida a tot el país a participar-hi. I precisament perquè aquesta crida tingui contingut, el que fem és expressar els motius pels quals creiem que val la pena i que val molt la pena l'11 de setembre subir. Per tant, això serà la gent qui finalment li donarà força l'11 de setembre, i a nosaltres el que ens pertoca és facilitar, canalitzar, agilitzar tota aquesta expressió que els 11 de setembre percebem i veiem com el crit que fa el país.
7: No sé si creu que tots els incidents que hi ha hagut amb les estelades, amb aficionats al món de l'esport, del futbol, pot donar-los una mica més de benzina.
8: A veure, és evident que la gent reacciona, i és de sentit comú reaccionar quan veus que la policia no només intervé retirant un símbol democràtic, un símbol pacífic, que l'única cosa que representa doncs és l'anhel de llibertat del propi poble, sinó que a més ho retira utilitzant la violència. Per tant, primer de tot, la reacció s'ha de donar, perquè això en un estat democràtic és absolutament injustificable i és absolutament condemnable. I aquest episodi, atès que el que va passar a Elx es va gravar i se n'ha fet una difusió, evidentment ha sensibilitzat a molta gent. Però aquest episodi es repeteix fuera de Cataluña y es repeteix a dins de...
9: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Ven a Quadis R Motors, concesionario oficial Kia en Reus y Tarragona, o visítanos en kia.com.
11: Què significa futur? El diccionari diu temps que vindrà. Els teus pares, ja saps què estudiaràs? Tu, i si començo per una FP? A Ilerna no sabem què faràs d'aquí 10 anys, però sigui el que sigui, amb la nostra varietat de cicles i més del 90% d'ocupabilitat, ho decideixes tu. Visita'ns al carrer Joan Serra i Vilaró. Últimes places. Ilerna, en futur reivindicatiu.
12: En Muebles La Fábrica lo tenemos todo para tu hogar. Así de fácil. Sofás, dormitorios, salones y muebles para cada estilo. Experiencia y soluciones pensadas para ti. Llevamos más de 80 años haciendo realidad tus sueños con proyectos a medida, envío y montaje gratuitos. Visítanos en Tarragona, Polígono Comercial Les Gavarres, abierto mediodía. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
13: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
14: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 11 de la nit, a la Rambla Nova de Tarragona, al tram del Balcó del Mediterrani, amb el Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i el Sergi Sánchez dels 40. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
8: Les entitats que convoquem l'11 de setembre. Tothom sap que som entitats compromeses amb els drets humans i compromeses amb els drets dels pobles, com és l'autodeterminació, i per tant insistim que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
7: Per tant, dedueixo del que està dient vostè que els hi fa més nosa que servei que Sílvia Orriols es pensi, per exemple, en assistir a la convocatòria que vostès han fet.
8: Veure, nosaltres no explícitament no convoquem ni deixem de convocar, no convidem explícitament a cap líder polític de la tendència que sigui. O sigui, no fem
7: però
8: la manifestació.
7: Però no són el mateix els uns que els altres. No? Ho dic perquè vostè diu que defensen els drets humans, etc. No és el mateix dir, ens és igual qui vingui, que no dir, és que les persones que no defensin els drets humans no són benvingudes a la nostra manifestació. No sé per què no es fa aquest pas més d'explicitar-ho així.
8: No, no, la nostra convocatòria és una convocatòria claríssima per la mateixa trajectòria de sempre del catalanisme polític, de l'independentisme, de les entitats que convoquem. Repeteixo, per sentit comú, no instal·larem filtres de la gent que s'acosti a la manifestació per saber si són benvingudes o no són benvingudes. La crida que fem és una crida claríssima a lluitar a favor d'un estat català que el volem socialment avançat, absolutament respectuós amb els drets humans i amb tota la capacitat de decisió i de gestió dels propis recursos.
7: Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, que vagi bé, gràcies.
8: Molt bé, gràcies a vosaltres.
7: Adeu.
15: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
7: Ara passa un minutet de les 10 del matí, ja sabeu que aquesta hora el que fem sempre és actualitzar una mica com tenim l'actualitat i déu-n'hi-do com de moguda bé avui. Sergi López, què tal?
16: Sí que va moguda, sí, Marina, bon dia. Ja saps que des de primera hora del matí estem molt pendents de les pluges. Protecció Civil acaba d'avisar que en les pròximes dues hores hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora i tornados al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, a Osona i a la Garrotxa. Judit Caselles?
17: També a l'Alt Empordà, a la Garrotxa i al Pla de l'Estany s'han d'evitar en totes aquestes zones activitats a l'exterior.
16: Aquesta alerta arriba després que aquest matí la pluja hagi caigut ja amb força a comarques com el Garraf, on s'han acumulat més de 50 litres per metre quadrat.
17: El Garraf és una de les 5 comarques on està restringida la mobilitat fins a les 5 de la tarda. Les altres comarques amb restriccions són l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Garraf. A totes elles, a més de les limitacions de mobilitat, s'han suspès les classes i les visites mèdiques no urgents.
16: Doncs veiem quin impacte té.
18: El cuerpo tras sucese con el 155. En el caso de la comisaria Catá, va a sustituir al actual jefe policial de los Mossos, que se jubila y se convertirá así en la primera mujer al frente de la policía catalana. En media hora está previsto que los responsables de interior comparezcan para dar explicaciones de estos cambios.
19: El petróleo, el barril de Brent, ha superado esta mañana la barrera de los $100. Jordi Fabregam.
20: Era cuestión de días que ocurriera porque durante todo el verano, especialmente en agosto, el petróleo no ha dejado de encarecerse. Ha subido de los $70 que costaba a principios de julio hasta superar hoy los 100, lo ha hecho hace pocos minutos. Ahora ha bajado un poco y está justo en los $99.9. Y todo por los últimos ataques en Oriente Medio y la creencia de que el conflicto en la región se enquistará y por tanto también se enquistarán sus consecuencias sobre el mercado energético. De hecho, no es solo el petróleo, también el gas de referencia en Europa sube y está rozando prácticamente los 80 euros por megavatio.
19: Y en deportes, derrota de Alcaraz en Estados Unidos, Tony López.
21: Después de casi 4 horas y media de partido, habiendo ganado el primer set, perdió los 2 siguientes, ganó el cuarto y en el último set han llegado empatados al Super Tiebreak al mejor de 10, donde Ben Shelton con un saque directo ha ganado el partido y eliminado a Carlos Alcaraz. El español llegaba a este abierto de Estados Unidos tras 4 meses de lesión, ha llegado a buen nivel hasta cuartos de final, pero ese ha sido el techo de Alcaraz, eliminado del US Open. En semifinales jugará Ben Shelton contra Francis Tiafoe.
19: Así llegamos a las 10:03, las 9:03 en Canarias, tiempo ya en la SER para la información
15: SER
19: de
15: Cataluña.
7: I ja hi ha reaccions polítiques a la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts considera que simbolitza el fracàs del govern d'Illa després que fos el fitxatge estrella de la campanya electoral. Vicenç Llorca.
22: Junts apunta que la consellera Parlon hauria de dimitir després que en pocs dies li hagi plegat tant el director de la policia com el número 2 del departament. Des dels comuns, en canvi, consideren que l'adeu de Trapero és una bona notícia per la gestió de manifestacions o les infiltracions.
7: I Protecció Civil demana que tothom tingui molta precaució, tant si viu en una zona on hi ha restriccions per les pluges com si no, perquè el temps és molt inestable.
22: El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavi Masramon, ho ha dit a l'Aquí Catalunya. Avui és un d'aquells dies en què tothom ha d'anar amb molt de compte.
23: Aquest és un fenomen, com ens han dit els meteoròlegs, no?, que és molt local i que pot estar molt dispers al llarg del territori, que les zones on hem avisat i les zones on hi ha una probabilitat més gran de que es produeixin aquestes operacions i aquestes acumulacions tan importants d'aigua, però que es poden produir en tot el país pràcticament.
22: Mas Ramon recomana retirar els parasols i els tendals perquè poden sortir volant i provocar danys a les persones i també tenir els desaigües nets.
7: I després del desastre pels resultats de l'informe PISA, els pitjors resultats de la història, el neurocientífic David Bueno ha estat clar en el seu missatge.
0: Hem de tornar als llibres, això sens dubte. El que no podem tampoc és prescindir el 100% de les pantalles. El que cal és utilitzar-les quan fa falta, però sobretot quan hi ha l'època d'aprenentatge de la lectoescriptura, la pantalla ha de ser sempre l'últim recurs i ha d'estar, anava a dir, amagada.
22: Ho ha dit a l'Aquí Catalunya, els mals resultats i les dificultats en la comprensió lectora de textos de més de 400 paraules s'atribueix a l'ús del mòbil.
7: De moment, això és tot. Més notícies d'aquí una hora.
19: De momento es todo, sigue hoy por hoy con Aimar Bretos, aquí en la SER.
16: Bueno, ha dit l'Aquí Catalunya que les pantalles s'han de limitar a un ús racional a les escoles.
0: Hem de tornar als llibres, això sens dubte. El que no podem tampoc és prescindir el 100% de les pantalles. El que cal és utilitzar-les quan fa falta, però sobretot quan hi ha l'època d'aprenentatge de la lectoescriptura, la pantalla ha de ser sempre l'últim recurs i ha d'estar, anava a dir, amagada.
16: I també a l'Aquí Catalunya acaba de parlar Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, sobre la presència d'Aliança Catalana durant els actes de la Diada.
2: Insistim que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític o un altre. La crida que fem és ben clara i va adreçada a la gent.
16: I en esports ha acabat fa tot just uns minuts. Carlos Alcaraz ha caigut als quarts de final del US Open. Arnau.
19: Contra Ben Shelton, 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6, en un partit que ja és històric perquè és el que més tard ha acabat en tota la història del Gran Slam, passades les 3 i mitja de la matinada a Nova York. El partit ha durat 4 hores i 28 minuts.
7: Més que aquest programa.
16: Aviam com respons a aquesta pregunta que et faré ara. Et sents guapa?
7: Em sento guapa avui o a la vida, en general?
16: En general, en general.
7: No sé si és una cosa de sentir, sí. Depèn del dia, va dies. Jo crec que em va dies.
16: Jo crec que sí, no, Arnau?
3: Jo em sento guapo cada dia.
16: No, jo preguntava per ella.
3: Ah, no, per ella, no.
7: I tu sents si et sents guapo. Et sents guapo, tu sents.
16: Jo, per l'edat que...
14: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 11 de la nit, a la Rambla Nova de Tarragona, al tram del balcó del Mediterrani, amb el Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i el Sergi Sánchez dels 40. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
4: A Reus, la salut té un nou referent, Clínica Alomar.
24: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
4: TAC cardíac únic a la província, PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
24: Clínica Alomar, Reus.
25: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A 58 del polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
26: Si per tu el futbol és una festa... T'esperem tots els partits al Què t'hi jugues?
27: Comença la Champions.
26: Presenta Sique Rodríguez.
28: Empata el Barça, empata.
26: I narra Albert Bermúdez.
29: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
27: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
26: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
30: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
31: Ostres, creus que ets intel·ligent? Sí, no? Són preguntes molt...
1: Sí, molt fortes de respondre.
7: La vergonya també, clar, també té,
1: no,
7: té un capítol.
1: No ho puc dir,
7: banda,
1: perquè la vara de mesurar, no? És molt subjectiva.
7: Però és veritat que necessites que t'ho diguin de fora, sempre, sí, això de si et dones guapo, guapa.
1: Sí, sí, sí, és veritat.
5: Home, però jo estic amb tu, Marina, hi ha dies que et sents molt guapa i hi ha dies que potser una miqueta menys, no?
7: I al final això es nota en com et mous amb la resta de la gent. Escolta, abans de començar en matèria, de demanar-vos què us ha fet pensar aquests últims dies, tenim una notícia que a tu et fa especial il·lusió.
3: A mi sí, i ho vaig llegir ahir, ara ho diràs tu, però...
7: No, digue-la tu, home, si et fa tanta il·lusió.
3: Que torna el Cracòvia.

0: Champions.
1: 9 anys de l'última emissió es va convertir en tot un fenomen televisiu durant els anys bons del Barça, els anys de Pep Guardiola. És veritat que, i tu, Núria, que t'hi dediques a això de la informació esportiva també, clar, molt millor quan els vents bufen a favor, no? Molt clar. Millor parlar del Barça, fer programes del món dels esports quan els resultats acompanyen.
2: I va ser un anunci que va una mica, d'alguna manera, a posar ombra a la presentació precisament de tota la nova temporada de TV3 que ahir es va presentar a l'Ideal de Montjuïc. Però és veritat, Marina, que el Barça i TV3 sempre acaben sent vasos comunicants. I a vegades, fins i tot, la informació que es dona està condicionada pels vents o pel que et diuen des del Futbol Club Barcelona. Vull dir que aquí no sé qui té més poder, si TV3 o el Barça. I que segur que aquest retorn, que al final es fa a través d'una productora, per tant aquí hi ha tres actors, aquest retorn s'ha fet amb un consens, i estic plenament segura, entre club, TV3 i en aquest cas la productora, que crec que torna a ser la de Toni Soler. Això també potser és un indicatiu de que sembla que venen temps bons pel barcelonisme.
1: Núria, què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
2: A veure, doncs m'ha fet pensar el poder, o l'art, millor dit, de parlar. Jo, sí, aquesta cançó és la que molt fàcil m'ha inspirat a les 8 del matí quan he pensat, a veure, quina música li has de posar, soc de Sota Caballo Rey. T'ho dic sincerament, Marina, tinc una opinió sobre Ceuta, sobre la vaga a les escoles, sobre el crim de Manresa, sobre la Dgaia, però no m'atreveixo a parlar-ne. I no perquè aquí o una altra banda se'n pugui prohibir o tingui por a les repercussions, sinó perquè considero que la meva opinió no està 100% fonamentada, que humilment potser em falta saber-ne més de cada tema per extrapolar el que diria en una tertúlia a la meva intimitat carajillera amb un micròfon públic, i això no vol dir que cada tema jo m'autocensuri, que em faci l'omertà. Alguns detalls, alguns matisos, clar que puc entrar-hi. Per exemple, et puc dir obertament i a través del micròfon de la SER Catalunya que després d'estudiar, investigar per un reportatge i tastar-lo a través del meu fill, Innovamat, el sistema educatiu, aquest digital que han fotut a través de la Fundació Bufill, fill, és l'absolut desastre més gran que mai s'ha conegut. Ja està.
1: Tens,
2: i això t'ho dic
1: una
2: obertament.
1: Amb Innovamat,
2: tinc una dèria, perquè això és un negoci, i quan faig negoci per sumar dos més dos, és un negoci.
1: Cada any ens ho portes, és recurrent,
2: sí,
1: això del clatallot a Innovamat.
2: Aquest el dic obertament. Tots els altres temes, que jo crec que són molt sensibles, no és que no els parli per sensibilitat, sinó perquè em falta informació, però fins aquí. I estic especialment contentíssima, per tot plegat, d'escoltar a mig de tan soroll a una dona que sempre, per mi, la clava. Carla Simón. És de la meva generació, de la teva també, Marina, que quan va entrar de resquillada a la política per donar suport a una política independentista d'un poble, va acabar sortint-ne, no per por, sinó pel que dèiem, que no tenia ganes d'entrar en jardins que tampoc li aportaven res. I aquests dies, des del Festival de Venècia, ens ha dit això.
3: ¿Te parecen legítimas que haya preguntas sobre política? ¿Deberíamos hablar más sobre el cine y los festivales?
4: A ver, es que es una pregunta compleja, ¿eh? Porque, o sea, a mí me ha pasado que a veces de repente, ¿no? Por haber hecho una película te toca opinar sobre todo. Y yo creo que es muy legítimo cuando uno no tiene opinión sobre todo. Muchas veces yo no, o sea, no me siento preparada para contestar cierta pregunta a nivel político porque a lo mejor o no estoy informada o no tengo aún una opinión formada o no lo he pensado o discutido suficiente, ¿no?
2: Clar, correcte. No és que no respongui des de la por, és que li falta informació. Jo crec que en aquest pantone de colors de respostes, l'extrem de no dir mai absolutament res és l'exemple claríssim dels futbolistes. Però hi ha una escala de matisos que m'agrada trobar la Carla Simón, que no va de culturilla alternativa i que et diu les coses amb sinceritat. A mi em falta informació, per tant, no parlo.
1: Lorena, tu que et mous pels platós de televisió.
5: Mm-hmm.
1: A vegades sí. Això passa, de parlar per no callar.
5: I tant, i estic aplaudint amb les orelles el que ha dit la Carla Simón. El que passa que és veritat que moltes vegades ens sentim obligats a tenir opinió sobre tot, i és cert que moltes vegades és millor callar-se, perquè ens ha demostrat la història, sobretot l'audiovisual, que moltes vegades les fotudes de pota passen a la història més que una intervenció magistral, sí o no?
1: Clar, però també és veritat que a vegades callar també és no prendre partit, no?
2: Clar, i passar això, de puntetes tampoc
1: està bé. Això ho vam veure amb la Rosalía.
5: Està molt bé mullar-se. Mira, justament la setmana passada parlàvem d'això, no? Que moltes vegades també penalitza mullar-se. Està molt bé mullar-se, però quan no tens informació prou, no? Prou contrastada, o quan no tens una opinió formada, no tenim per què sempre posar-nos, no?, en un equip o un altre, o no tenim per què moltes vegades tenir una opinió sobre totes les coses per, no, de les quals ens pregunten. I això a la televisió ho veiem cada dia.
2: I ja no és per fotre la pota, Lorena, és també per la repercussió que aquella interpretació d'aquella resposta pugui tenir. I ara us porto l'exemple perquè jo crec que totes aquestes informacions que estem recapitulant són de personatges que han fet aquestes declaracions fa només 5 dies. Per tant, el tema està actual. A l'altra banda d'aquesta reflexió de la Carla Simón, i al mateix temps, com deia, trobem un altre actor de qui jo me'n declaro fan, ja des de que el vaig veure per primera vegada Com si fos ahir, que és l'Enric Auqué. Deixant de banda la pel·lícula que ara promociona Cronos, on parla dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017, no entraré pel que dèiem. Jo, d'entrada, no he vist la pel·lícula. Si puc recollir, per exemple, que bona part dels crítics de cinema que desfilen per TV3, la qual ha subvencionat en bona part aquesta pel·lícula, s'estan carregant el film, val? Però d'aquí ja no passaré. Però vaja, el que dèiem, l'Auqué, més enllà de la pel·lícula, entra a reflexionar sobre els assassins de Ripoll. I per dir això que escoltareu, li ha caigut per totes bandes.
0: Tu deshumanitzes l'altra persona, entren dolors i molt profunds en una societat on nosaltres som els d'aquí i tenim una responsabilitat de privilegi més gran que els altres, però sentir que d'alguna manera si uns nois catalans acaben radicalitzant-se per un fill de puta imant que els radicalitza, i aquests xavals tenen tota la responsabilitat dels seus actes, però si acaben radicalitzant-se, doncs també hem de pensar, potser jo faig aquest exercici d'autocrítica de pensar quina responsabilitat tinc jo. Exacte. Dintre de que aquests nois hagin pogut sentir racisme alguna vegada a la seva vida i que això hagi sigut una xispa que aquest tio ha pogut aprofitar.
1: N'hem estat parlant aquests dies, s'han regirat i molt alguns amb aquestes declaracions. Sí. Just el dilluns va venir la Laura Borràs, l'expresidenta del Parlament, i deia, home, i per què no li demanem, per què no assenyalem els autèntics culpables, que és l'estat,
2: però si
1: l'estat
2: ho està
1: espanyol?
2: Fent.
1: Però a veure un moment, és que, o els propis autors que van perpetrar, sí, l'atemptat. És que ell no deixa de fer això en les seves declaracions.
2: És que, a més, Marina parla metafòricament, no sé si és la paraula exacta, sobre que quan la societat degenera, tu també t'has de preguntar què estem fent malament col·lectivament. Quan hi ha una guerra a Síria i t'acaben venint els sirians, tu no has provocat aquesta guerra, però és evident que la situació de privilegi que tens des d'Europa amb la que vius és perquè altres d'aquest món no la tenen, no? Ara bé, és veritat que hi ha un tema delicat en aquestes declaracions, i és que sempre és més fàcil parlar des de la distància que quan vas al moll de l'os toques temes encara massa sensibles. Estem parlant que no fa ni 10 anys dels atemptats de Barcelona, el dolor d'unes víctimes a les quals parlar d'aquests temes amb 30 segons de tall, com l'Auqué, pot resultar frívol, i en una societat que cada vegada està més calenteta. Per tant, per acabar, què ens quedaria? Doncs mira, jo, com sempre, allò, la política ens inspira. La tercera via. Et mulles, reflexiones en global, saps que t'aplaudiran amb les orelles els quatre de la sala perquè van a favor teu, i mira, en el fons tens una certa veu o potestat per entrar a la consciència de les persones. Penélope Cruz, ahir, al Festival de Venècia, presentant Búnker i parlant precisament d'aquest extremisme en el món.
6: Y lo que me salva es ver que la gente joven se está dando cuenta mucho más de lo que pensamos de todas estas trampas, y que hay que darles ese valor. Porque se piensa que no, pero sí se están dando cuenta. De hecho, yo creo que la gente joven habla más de política ahora que nunca antes, por lo menos es lo que yo he percibido. Y cuando algunas de estas personas medio alienígenas cuentan cómo imaginan el futuro y hablan, por ejemplo, de este concepto de la gente va a tener mucho tiempo libre, ¿no? Después de cargarse miles y millones de puestos de trabajo de tanta gente, y tienen la desfachatez de decir la gente tendrá mucho tiempo libre, y yo me pregunto, ¿tiempo libre para hacer qué? Porque para mí el tiempo libre sin propósito, para mí, para cualquiera, y más si hablamos de la gente joven, pero para cualquiera, no propósito es igual a depresión profunda.
1: Penélope Cruz, que hi va ser una, sí, de les que va trepitjar la catifa vermella al costat de Javier Bardem, una altra que li agrada això de fer pública la seva opinió, i que per això, i de fet ens ho deia el Roger Salvans de Fotogrames, el nostre col·laborador, no el veuen amb bons ulls a Hollywood. I de fet ell tenia la teoria que fins i tot El ser querido, aquesta pel·li que ha passat el pretall dels Oscars. Nosaltres avui parlarem amb el Sorogoyen, d'aquí una estona, que és, vaja, aquí al darrere de la pel·lícula ens deia, és que igual perd números de poder passar el filtre perquè precisament se sap que Hollywood, Bardem, no és vist amb bons ulls.
2: Però és veritat, Marina, que al final saps què ens queda en aquests argumentaris i que parli cadascú i que digui el que vulgui i que li doni la gana, ser coherent. Jo, per exemple, la Penélope Cruz, m'encanta el que ha reflexionat, m'agrada molt, per exemple, que es posicioni doncs, en contra d'aquesta guerra a Gaza indiscriminada contra Palestina, però no m'encaixa o no em quadra tot aquest discurs quan la veig després anunciant-se i sent imatge de Qatar Airways.
1: Ja.
2: Llavors, també és que és molt difícil ser coherent en aquest món, eh?
5: Digues, sí, però també és veritat que hauríem de començar a valorar, i en aquí sí que hem de prendre una decisió i tenir una opinió, si separem el personatge de la persona.
1: Ui,
5: perquè el que fa Javier Bardem, o sigui, les seves declaracions públiques, el fa millor o pitjor actor.
1: Ah, no, no,
5: ens, podem quedar amb la seva vessant personal, i a mi m'encanta que els actors es mullin, però per exemple les
1: tenim
5: declaracions
1: l'exemple de Susan Sarandon també, dient aquesta setmana que encara hi ha sionistes a la indústria que demanen que no se la contracti.
5: Clar, o tenim l'exemple de Woody Allen, que com a cineasta és dels millors del món i és un geni, ho tenim tots claríssim, però a nivell personal té unes zones bastant fosques que potser si ens deixem emportar per qui és com a persona, potser deixaríem de veure les seves pel·lícules, i Annie Hall no em semblaria una de les millors pel·lícules de la història del cinema. Però clar, demanar-li per exemple a l'Enric Auqué que sigui també una persona superintel·ligent, que sigui brillant, que tingui una opinió formada de tot, que a nivell polític ens sentim a prop de les seves idees. És que clar, els actors han de ser actors. Que a part també necessitem conèixer-los com a persona i ens agradaria que com a persona també estiguessin a la seva alçada artística, ok, però tampoc crec, no, que haguem de demanar que tothom sigui perfecte, perquè és que de vegades tenim els llistons tan alts, no?, que per això ens costa de vegades no ser tan crítics, i ens poso a primer als periodistes, no? Sí, tenir sempre els personatges sota una lupa deu ser, no sé, viure amb aquesta pressió deu ser insuportable i irrespirable.
1: Sí, sí, jo sempre poso l'exemple, al final hem parlat d'actors, però també podem parlar d'artistes i podem parlar de Joaquín Sabina o Alejandro Sanz, que no estan, que poden ser sant de la meva devoció artística, però probablement si estiguéssim en un bar prenent alguna cosa, no ens acabaríem d'entendre. O potser sí, vés a saber. Però vaja, el que sí que jo crec, Lorena, sobre això que dius de separar obra i artista, que al final aquí la redacció n'hem tingut llargs i llargs debats i hi ha opinions per tots els gustos, però el que segur que hi ha, i jo podria dir-te que sóc més de l'opinió de que probablement sí que s'ha de poder separar, però sí que hi ha línies vermelles, no? Hi ha moments a partir dels quals dius, mira, doncs això ja no, això ja és massa gros i és massa proper en el temps com per dir fins aquí. I l'altra cosa és que això, que tu puguis simpatitzar políticament més amb un actor, doncs, que segurament diu les coses pel seu nom i parla de genocidi quan parla del que està fent Israel
5: sí,
1: amb la població palestina.
5: Simpatitzar, sens dubte. Simpatitzar, sens dubte, però quan parlem d'actors, per exemple, o de cantants, si jo vaig a veure un concert d'Alejandro Sanz o de Julio Iglesias, imagina't, Julio Iglesias, amb tot el que té a sobre amb la nova demanda de les seves extraballadores. Jo puc gaudir moltíssim de les cançons de Julio Iglesias, però després no voler ni prendre'm un cafè amb Julio Iglesias.
1: Clar, però mira, ara que dius això,
5: sí.
1: Tu ara hi hagués un concert de Julio Iglesias i pagaries per anar-hi. Altra cosa és que tu, si sents una cançó, te'n vas al karaoke, la posis i la cantis.
2: Jo no pago
1: per
2: aquest senyor.
1: Però a partir d'ara, amb tot el que sabem que hi va haver, tu pagaries una entrada per anar a un concert de Julio Iglesias?
5: No, i ho faria com a càstig.
1: Clar.
5: Però és impossible esborrar la seva carrera professional.
1: Però per això
5: i no podem negar-nos...
1: Hi ha línies vermelles a partir de certs moments,
5: sí,
1: no? De determinades coses. Vull dir que és molt difús i que hi ha tota una capa de grisos en això de cancel·lar artísticament algú, en la política de la cancel·lació, que segurament no és blanc o negre, no?
5: No, però clar, però sí que no hem penalitzat la carrera de Woody Allen, que va tenir problemes bastant similars als de Julio Iglesias, amb un tema d'abús,
1: fins i
5: tot presumptament als seus propis fills. Vull dir que, de vegades, aquesta línia és tan... es mou constantment i és tan fluida, i és tan subjectiva, que és precisament per això que és tan perillosa. Llavors, a mi Javier Bardem com a actor em sembla dels millors que he vist en, davant d'una pantalla de cinema. El Ser Querido em sembla absolutament brillant. És un home que a més ja s'ha pujat als escenaris de Hollywood a recollir un Oscar, això no li traurà ningú. Però jo, per exemple, que tracta també a nivell personal, perquè m'ha tocat fer-li entrevistes, i moltes vegades entrevistes, quan ell no volia ser entrevistat, us asseguro que moltes coses deixa bastant que desitjar. Però això no farà,
2: això no farà, Lorena,
5: que deixi de veure les seves pel·lícules. Clar,
2: no, però Lorena, això està molt bé que ho diguis, perquè aquí hi ha el personatge que, com tipus Woody Allen, que ha fet algú ja reprovable 100%, el que es mulla com l'auqué i té diferents matisos i interpretacions, i després el que has dit tu, que per mi és importantíssim, la distància curta del personatge. L'altre dia m'ho deien, Jorge Drexler, als escenaris és brutal, a la distància curta és insuportable.
5: També et dic,
2: no,
5: no em diguis això, Núria.
2: I el Bardem,
1: doncs mira, jo discrepo amb això.
2: I el Kiko Veneno, una excel·lent persona. No,
1: Núria,
2: i això t'ho dic
1: Núria,
2: jo.
1: Núria, crec que és important no quedar-nos amb la impressió que et pot donar algú d'un sol dia en un sol moment, perquè igual que tu em dius que algú t'ha dit que el Drexel és insuportable, no. Jo vaig tenir aquí l'estudi i em va semblar un tio meravellós.
2: Sí, però et dic una cosa, Marina.
1: Tot depèn del mal dia o del bon dia que tinguis i de la impressió personal.
2: Però
1: que
2: hi ha línies
1: persona
2: vermelles, quan tu els teus treballadors no els tractes bé, aquí falla alguna cosa.
1: Sí, però al final... Quan un és un personatge públic, és fàcil que vagin escampant-se rumrums i rumors d'una banda i de l'altra, no? Vull dir que al final, sí, que estem en un terreny pantanós
2: i que al final,
1: em sembla molt interessant,
2: ets un personatge públic, et cauran per totes bandes.
1: Això
2: ja està, perquè ja li estan caient ara, pobres senyors. Vull dir que és així.
1: Lorena, tu avui també ens vens amb banda sonora. Dolly Parton.
5: Sí, i dic Aymara perquè també és un tema que deixo a sobre de la taula, que també m'ha fet pensar aquesta setmana, perquè no tinc una opinió formada del tot i necessito la vostra ajuda. No sé si heu vist que aquesta setmana la germana de la Dolly Parton, la Stella Parton, ha demanat als seus fans que deixin, si us plau, de publicar vídeos, fotografies.
1: Un altre dia. Sí,
5: exacte,
1: fort,
5: falsos, creats amb intel·ligència artificial, perquè després de la seva mort, què ha passat? Que tothom ha decidit fer GIFs, vídeos de la Dolly Parton en diferents moments de la seva vida, o no de la seva vida, sinó inventats, creats a part intel·ligència artificial. La família està molt dolguda, demana que ara, si us plau, els seus fans, els seus seguidors, els deixin descansar una mica, però sobretot és que moltes vegades en aquests vídeos veiem situacions en les quals el famós, en aquest cas la Dolly Parton, mai s'hagués enfrontat. Això va passar també, no sé si ho recordeu, quan va morir Robert Redford o el Robin Williams, la seva família també va demanar que, si us plau, les xarxes socials descansessin una mica i deixessin de tractar aquests personatges com a titelles audiovisuals.
2: Que fort.
5: Perquè, clar, tot això es fa sense, evidentment, el consentiment del mort, però també sense el consentiment de la seva família i dels seus hereus.
2: Yeah.
5: Llavors, aquestes creacions digitals, creieu que fan perdre una mica la...
7: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues.
8: Comença la Champions.
7: Presenta Sique Rodríguez.
9: Empata el Barça, empata.
7: I narra Albert Bermúdez.
10: Espera que segueix la Vinya Mal. Ai, Déu meu, la Vinya Mal!
8: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'API web de la SER.
7: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
11: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
12: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
13: Cada gran hombre es único. Emerson.
12: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
9: La pintura t'apassiona? Fes que la teva firma marqui la diferència. A Comaslac et presentem la línia de pintures i material per belles arts líder del mercat, la de la marca Talents. Pintura a l'oli Van Gogh, pintures acríliques Amsterdam, aquarel·les, tímperes, cavallets, espàtules i tot el que et calgui. També material per a la restauració de mobles. Comaslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i el carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. Botiga online a la web comaslac.com. Pinta amb Talents, la marca número 1.
14: Amb Comaslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
15: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 11 de la nit, a la Rambla Nova de Tarragona, al tram del balcó del Mediterrani, amb el Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i el Sergi Sánchez dels 40. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
1: Doblatges, etc, perquè sabeu que això també està passant. En fi, al final també tot s'ha d'actualitzar, no? I si els temps van cap aquí, la tecnologia avança com avança, doncs probablement...
2: Puc dir-vos una última hora, Marina, sí, sobre aquest tema? Un investigador d'Antròpic, ho diu el Wall Street Journal avui, està deixant la indústria de la intel·ligència artificial per por que el laboratori i els seus competidors estiguin competint per construir sistemes que podrien sortir del control i destruir la humanitat.
1: Carai!
2: Y eso está abriendo el Wall Street Journal.
16: Parte de la banda sonora de varias generaciones ya.
17: Los grandes clásicos del siglo XX y las leyendas que los crearon en Sofá Sonoro con Alfonso Cardenal. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
18: La SER, el sonido de la vida.
19: Llega el único, el original. Se acabó la espera, llega el momento de jugárselo todo a una letra. El concurso con la prueba final más famosa de la televisión.
20: Rueda la letra, de lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco.
21: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
22: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
21: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
22: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
23: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
24: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
25: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedi. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedi, un mundo de ideas.
26: Bandera Cuadros para Santander Talent. Ya tenemos ganador. Enhorabuena, Guillermo. Después de superar los retos, conquistar al público y convencer al jurado, es la nueva cara de la Fórmula 1. Y este fin de semana estará en el Gran Premio de Madrid junto a Banco Santander, AS y la SER. Descubre su trayectoria en Santander Talent, en AS.com.
27: El meollo de hoy por hoy con Aymar Bretos.
28: Y con Jordi Fàbrega, con Clara Jiménez Cruz, con Pepe Rubio, con Sara Canals. Jordi, estamos en septiembre.
29: Sí.
28: ¿Qué pasa en septiembre?
29: Pues yo, sabes que aquí vengo a hablar nuevamente de números, de dinero y de lo caro que se pone en todo.
28: De la economía de la vida, Jordi. Espero que nos traiga una buena noticia. Ni para Dios, ¿no?
29: Cada uno tiene aquí su etiqueta. A mí me habéis encargado que venga aquí, entre comillas, a traeros malas noticias. Así que, en fin, tampoco os voy a contar nada que no sepáis, que es que en septiembre, después de un verano en el que, quien más, quien menos, ha hecho algún exceso de gastos, entre vacaciones, entre salir más de lo habitual, pues llega septiembre y nos encontramos en muchas casas con vuelta al cole, cada vez más cara, nos encontramos con que tenemos, digamos, que reordenar nuestras finanzas, nuestra situación después de todo lo que ha pasado en verano y de todo lo que nos viene en septiembre, que además este año viene cargadito de subidas de muchas cosas, hemos hablado aquí muchas veces de hipotecas, de gasolina, de vuelta al cole, de luz, es decir, que el panorama no es precisamente el más halagüeño. Y a raíz de esto, sí que quiero recordar que se está produciendo un fenómeno que no es nuevo de este año, de hecho lleva años ocurriendo, pero que cada vez va más, que es que cada vez financiamos más cosas, más compras, incluso más servicios, más vacaciones con crédito. Es decir, con dinero que no tenemos, con dinero que o bien pedimos al banco o que tenemos ya preconcedido a través de las tarjetas de crédito, y que lo que hacemos es tirar de ellas en momentos como es ahora en septiembre, en los que nos vienen más gastos, y lo utilizamos, ese dinero que no tenemos y que tendremos que, por tanto, devolver en algún momento a quien nos lo preste, para financiar cosas como en verano vacaciones, ahora compra de ordenadores para el colegio, incluso para pagar cosas del día a día, como puede ser material escolar.
28: Hay muchas familias que se quedan ahí entrampadas.
29: Exacto. Hay datos oficiales que he estado mirando para precisamente para traeros esto. El volumen de préstamos al consumo, que es como se denomina este tipo de crédito, está creciendo al orden del 12-13% anual. Es decir, cada... ahora mismo debemos un 13% más que hace un año, y hace un año un 13% más que hace dos. Es decir, que estamos alrededor de 80.000 millones de euros que tenemos en crédito por devolver en estos préstamos al consumo, que son unas cantidades enormes, porque es lo que más está creciendo. Y además son créditos más caros, no es el 2-3% de interés que nos piden por una hipoteca.
28: Patricia Suárez, buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
28: Presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, ASUFIN. ¿Cuál es el error más, el error financiero, errores en la vida tenemos mucho, el error financiero que más repetimos?
0: Bueno, pues justamente el que está comentando Jordi, que es financiar gastos comunes, porque no es lo mismo financiar una urgencia o algo que programas, como una reforma de tu casa o comprarte un coche, que financiar gastos comunes como son la vuelta al cole. Esto es cada vez es más habitual y no es conveniente. Es un error muy grave, porque al final significa que estás tomando préstamos para pagar cosas que deberías ser capaz de pagar con tus ingresos mensuales.
29: Porque además lo que está ocurriendo, Patricia, es que recurriendo a este tipo de préstamos, lo que estamos haciendo es sumar nuevos créditos, y al final llega un momento en el que hay gente que realmente no sabe a final de mes cuánto dinero tiene que devolver al banco, porque tiene, por un lado, que pagar la letra de la hipoteca, el coche si es que lo tiene, algún préstamo al consumo para o haberse ido de vacaciones o para financiar alguno de estos gastos corrientes. Al final nos hacemos un lío y hay gente que no sabe realmente cuánto debe a final de mes.
28: ¿Qué consejo le darías, Patricia, a un hogar que no puede afrontar todos los gastos que tiene? ¿Se puede renegociar todos los préstamos, o algunos sí, otros no? ¿Cómo va esto?
0: Bueno, yo lo que creo es, yo siempre recomiendo que cuando volvemos al cole en septiembre o la cuesta de enero, que son dos puntos claves del año, volvamos a revisar nuestros ingresos y qué gastos tenemos y qué deudas tenemos. Y ver de esas deudas cuáles te puedes quitar, porque ahí te vas a ahorrar intereses. Si se te ha hecho una bola muy grande, efectivamente deberías tomar alguna medida para intentar reestructurar tu deuda. Pero mucha gente acude, sobre todo cuando ya estás al límite, a la reunificación de préstamos, y esto es otro error, porque la reunificación de préstamos lo que hace es que metes todos los préstamos en una sola cuota, que en principio es más barata, pero que te alarga el plazo, y que además estás poniendo tu casa como garantía, con lo cual al final vas a pagar muchos más intereses. Aquí lo importante es, como digo, revisar cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, qué deudas tienes, e intentar evitar, en la medida de lo posible, seguir endeudándote, ir limpiando tus deudas para gestionar mejor tu presupuesto mensual.
3: ¿Y has notado si hay un aumento también de, no sé, de recurrir a asesores financieros, o también en eso hay un error, ¿no? En oye, sobreconfiar y cuando te encuentras con el problema ya es demasiado tarde?
0: En cuando te encuentras con el problema ya es demasiado tarde, porque además vivimos en una sociedad que tampoco podemos ser injustos con ella, y es que todos cuando salimos a la calle estamos recibiendo mensajes de consumo, consume, consume, consume, y todo lo que consumes te da una sensación de éxito y de satisfacción, todo lo que te compras, todo lo que eres, todo lo que te conviertes. Entonces, a la gente al mismo tiempo les tenemos que decir, oye, no te endeudes tanto, porque esto te puede suponer un problema, y es muy complicado cuando tú llegas a las rebajas y te dicen que puedes pagar esto en 3 meses sin intereses. O cuando llegas a sacarte un viaje y ves que la diferencia entre irte a 200 kilómetros y irte a 2.000, No es tanta, sobre todo si lo puedes pagar en 6 meses sin intereses. Y esto, no estamos rodeados de tentaciones.
28: ¿Estáis notando que la gente se empura más con pritas que hace a través de la tienda de TikTok, a través de las plataformas que le salen en Twitter, en las distintas redes sociales?
0: Sí, porque esto genera una adrenalina y una satisfacción, y además parece que es barato y que puedes hacerlo. Y además cada vez hay más plataformas de las que se llaman compra ahora y paga después, buy now, pay later en inglés, que son en principio con 0% de interés. Y esto lo que hace es justo lo que ha dicho Jordi, que vas acumulando cuotas y cuando te quieres dar cuenta no sabes cuánto debes ni en realidad qué compraste, porque ya se te olvidó.
28: Patricia Suárez, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
28: A las 11 menos 20, 10 menos 20 en Canarias, vamos a volver al Congreso porque acaba de producirse algo que, francamente grave. El Partido Popular ha acusado a Sánchez, a Marlaska y a Robles de denegación de auxilio y dejación de funciones en Ceuta. Estos son delitos graves. Josué Coello.
4: Sí, Aymar, ha sido en la pregunta del secretario general del PP, de Miguel Tellado, a Fernando Grande Marlaska. Ha dicho Tellado que si la CIA avisó al CNI, el CNI a Robles y la policía a Marlaska y al presidente del gobierno, ¿por qué no hicieron nada? Es decir, es una acusación grave, es una acusación de un delito de dejación de funciones y de denegación de auxilio. La respuesta de Marlaska ha sido tendiendo el brazo al PP para colaborar conjuntamente. Lo escuchamos.
5: La CIA avisó al CNI. El CNI avisó a Margarita Robles. La Policía Nacional le avisó a usted. Y Vivas, el presidente Vivas, avisó a todo el mundo. Aún está esperando a que se ponga el teléfono el presidente del gobierno. Pero ¿sabe qué ocurre? Ni Robles, ni usted, ni Álvarez, ni Sánchez hicieron absolutamente nada. Eso se llama denegación de auxilio. Eso se llama dejación de funciones. Negligencia dolosa y mala fe.
6: ¿Se da cuenta de la gravedad que dijo, de que la CIA lo sabía, se lo dijo al CNI, se lo dijo a la señora Robles? ¿Está imputando a la señora Robles que no elevó una noticia de esa importancia al Consejo de Seguridad Nacional? Sean, por favor, más serios, no generen bulos y trabajemos, evidentemente, para recuperar la normalidad en Ceuta.
4: Ha sido, Aymar, una de las respuestas de Fernando Grande Marlaska, una de las 5 respuestas que ha tenido que afrontar el ministro del Interior por su gestión en Ceuta en esta sesión de control.
28: Gracias, Josué. Entramos en la generación 2027.
27: En Hoy por Hoy, generación 2027, con Aymar Bretos.
28: El próximo año se cumplirán 100 años de una de las generaciones literarias más potentes que ha dado la historia de España, la generación del 27, la de Federico García Lorca, Carmen Conde, Vicente Alessandre, María Teresa León, Rafael Alberti, Josefina de la Torre, Pedro Salinas, María Zambrano. Son muchos y muchas, pero nosotros los miércoles queremos darle 2 vueltas a la generación del 27. Pepe Rubio, buenos días.
7: Buenos días. Pues la primera es saber quién conformarían 100 años después la que vamos a llamar generación 2027.
28: O sea, vamos a hacerle la propuesta a la historia, hoy por hoy, hacerle una propuesta a la historia. Exacto. De quién es la generación del 2027. O sea, del 2027. 100 años después, quién conforma hoy, joder, ¿qué digo? La generación la nueva generación del 27.
7: Exacto. Y la segunda sería, pues, qué pasaba tal día como hoy hace 100 años.
28: ¿Y qué pasaba?
7: Bueno, pues que la poeta y dramaturga más moderna del 27 publicaba su primer poemario, Inquietudes, impreso en la mítica imprenta Juan Pueyo de Madrid.
8: Una cantata de bocina, gusano de luz por la calle sombría, los ojos relucientes bajo la noche fría, reptil de la ciudad que raudo se desliza.
28: Suena de fondo un coche, Pepe.
7: Un Citroën B12 del año 1926. Y en este breve poema de su primer poemario se titula Automóvil. ¿Por qué? Porque Concha Méndez se puede considerar hoy ya como la primera gran mujer moderna de este país. Escribía moderno, vestía moderno, se cortaba el pelo moderno, se ponía sombrero moderno y se los quitaba cuando le daba la gana, porque lo que imperaba entonces era el machismo que obligó a las mujeres a ir cubiertas, ¿no? Por lo de la sin sombrero. Y a principios de aquel septiembre de 1926 se movía por Madrid conduciendo su B12 matrícula 20.632 de Madrid, recién comprado.
28: Que tenía que ser rompedor ver a una mujer conducir por el centro de Madrid hace 100 años.
7: O verla nadar, porque Concha Méndez llegó a ser campeona de Euskadi de natación. Entonces, en tiempos de Primo de Rivera se decía campeona de Vascongados.
28: ¿Pero era Donostiarra ella o no?
7: No, era madrileña, pero las modernas de entonces, además de conducir...
28: Esto es la Concha, o sea, este sonido de la Concha.
7: Es la Concha, lo que está sonando de fondo, veraneaban en el norte. Y allí nadó mucho y ligó.

0: Bon dia, avui hem obert el bar, el primer de la temporada, a les 11 del matí, hora catalana, de Barcelona al món. Demà el tornarem a obrir, reformat, un bar a imatge de la típica taverna, i el Flac hi va de bar en bar, perquè ara ha sortit a l'altre costat del carrer Casp per parlar amb el Ramon Besa. Oi, Flaqui? Estàs que no pares.
1: Sí, senyor. No paro. De bar en bar i seguint. Aquí estic amb el Ramon Besa. Ramon, què tal? Com estàs?
2: Ah, molt bé, bon dia.
1: Avui hem estrenat el bar a les xarxes amb el Sique, i els dimecres ja sap el Sique que jo surto a fer un cafetó amb tu.
0: No, és que et dic una cosa. Molt bé. Ramon, tu em vas dir un dia una frase que la tinc guardada, escrita i al cap.
2: Ai, quina por.
0: Sempre, això m'ho va dir el Ramon Besa, sempre guarda't 5 minuts al dia per pensar en tu.
2: És veritat, sí, sí.
0: Si no tens aquests, i si és amb una minuts, cervesa, no, amb una cervesa, si és amb una aigua amb gas, una aigua amb gas, si és amb un cafè, però sempre 5 minuts al dia per pensar en tu. I és veritat que si no ets conscient, no ho fas.
3: Jo me guardo 15 hores.
1: S'ha de pensar en el mateix de tant en tant, sí, ens hem de cuidar. Sí.
2: Allò que diuen posar la ment en blanc, ara com que hi ha estudis de tota mena, no? Que, a més termes científics, deixar la ment en blanc. Què has fet? Doncs el dia t'ha anat bé, no ha anat bé, sense que ningú t'empipi, sense mòbil, sense diaris, sense trucades. A vegades has de trobar el racó, o el moment, trobar el moment i l'escenari. Perquè un cop tens el moment, de vegades l'escenari també és una mica fotut. Jo de vegades surto en una plaça i em foto allà en una placeta tranquil, bueno, una estoneta, sí.
1: I avui hem sortit, sí que, de moment no plou, per tant està aguantant almenys aquí a Barcelona. Ja sabem que avui la situació és complicada arreu del país, de moment aquí on estem nosaltres no ens plou, però estem evidentment molt pendents de tot el que pugui passar al llarg del dia. I amb el Ramon, doncs, sí que compartirem aquesta història inicial del que t'hi jugues aquí al Glob, aquí davant de la ràdio.
0: Ara us escoltem. Si avui us heu quedat a casa, teletreballeu, si esteu amb els nens, amb la canalla que no va a escola, perquè hi ha algunes comarques de Catalunya que han suspès els col·legis i l'activitat a l'aire lliure també fins a les 5 de la tarda a tota Catalunya, estigueu tranquils, calma, i a passar una bona estona de ràdio. En un moment explicarem quines són les previsions per a les properes hores amb els nostres meteoròlegs a la cadena SER. Que t'hi

0: 12:10, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ara tornem al bar on estan el Flac i el Ramon Besa per analitzar el partit del Barça d'avui i també la victòria del Madrid amb xiulada de l'afició al Bernabéu contra l'Inter ahir. Del partit del Barça, us recordo que és a les 6:45, 7:45, que és horari poc habitual a la Champions, 6:45 al Camp Nou, Barça-Feyenoord des de les 6, la prèvia al que t'hi jugues Barça.
1: Efectivament, que ja sabeu que el fem amb CaixaBank, amb Quadis Llançar, col·labora amb Montvertical, col·labora amb Urprotec, i ens ho passarem de conya avui, ens ho passarem molt bé, però a partir de les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, Ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez i l'inalàmbric del Nil Solà. Hola, Nil.
2: Hola, què tal, sí que?
0: I també a les 6:30, en aquest cas, la prèvia de Carrusel comença una mica més tard, amb la narració del Lluís Flaquer, del Flaqui, i l'inalàmbric, el Santi Ovalle. Doble oferta en castellà i català. Català i castellà, podeu escoltar el Barça. Santi Ovalle, a la concentració de l'Hotel Blaugrana, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: És al Torremelina, oi?
3: Hotel Torremelina, aquí, a Gran Melià Hotel de Barcelona.
0: Que pel que ens has explicat el que t'hi jugues al bar, és un hotel que t'agrada molt, on et tracten molt bé, i has desvetllat que en el seu dia vas brindar amb Hansi Flick pel seu fitxatge pel Barça.
3: Sí, sí, sí, va ser el sopar aquell que li donen la carta famosa.
0: La que ens va explicar la porta, el que t'hi jugues.
3: Sí, aquella carta famosa li donen en aquell sopar. Es fa dins del restaurant d'aquest hotel, amb Hansi Flick, Pini Zahavi, hi havia Deco, hi havia La Porta, hi havia Echevarría, bueno, molta gent, tota la comissió esportiva del club. Me'n recordo que a Hansi Flick el van ficar per la cuina perquè no el captessin les càmeres. Aquesta va ser molt bona. I jo tenia un amic sopant dins i em diu: "Estàs aquí a La Porta?" I dic: "Sí, home", perquè no es deixaven entrar a la premsa. Diu: "Vine, vine, que soparem aquí." I aleshores vaig ficar a sopar a la taula del costat i va haver-hi un moment que quan em va veure Deco em va dir: "Què haces tu aquí?" I vaig dir: "Jo vengo a cenar, lo siento mucho." I em vaig ficar a la taula del costat, i quan va haver-hi el Hansi Flick, For Hansi, jo també vaig aixecar la copa, vaig brindar per Hansi Flick.
0: For Hansi.
3: Vaig entrar al larguero, vaig explicar ara mi, me'n recordo al larguero, que vaig fer una entrada explicant: "Ahora mismo están brindando", i era la pura veritat. "Ahora mismo estaban brindando para
0: el que igual no sabia la gent és que estaves a la taula del costat.
4: Sí, me acuerdo que pedimos
0: jodaballo,
4: un pescado muy bueno.
0: Oye, ahí es donde, al menos hasta que encuentre casa, vive Rodri, si es que no la troba ya.
4: Rodri vive,
0: ¿no?,
4: por ahí. Rodri.
0: Santi?
3: Jo, és que no sé si l'ha trobat, ho he de preguntar, però no tinc resposta.
2: La setmana passada encara hi era.
3: La setmana, doncs sí, aquí, sí. I Cancelo.
2: Cancelo.
3: Bueno, tots els nous fitxatges del Barça.
4: Jodri todavía está en el Torremejina.
0: ¿Cómo?
4: En el Jodri todavía está en el Torremejina.
0: Santi, del partit d'avui, amb què sortirà Flick o amb què creus que jugarà avui el Barça? Hi haurà molts canvis respecte a l'últim partit o no?
3: Té pinta que apostarà per un equip amb experiència, perquè Hansi Flick creu que cal apostar per l'experiència a l'hora d'assaltar aquesta Champions. I per tant jo aposto per Joan Garcia a la porteria, per línia de 4 al darrere amb Koundé, recordem que Eric Garcia està sancionat, amb Cubarsí, amb Christensen i també amb Cancelo a l'esquerra, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo al mig del camp, i al davant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i amb Adeyemi.
0: Ara preguntem al Flac i al Ramon si els agrada aquesta alineació. Veurem si es confirma l'11 de Hansi Flick. Avui té la baixa d'Eric García.
3: Si connecteu al live, al YouTube del que t'hi jugues, ara mateix està arribant l'autocar del Barça i veureu, si teniu ganes de veure Hansi Flick, primer pla, a Lamine Yamal i companyia, doncs els podeu veure, perquè ara mateix en aquest hotel Torremelina estan baixant el primer Rafinha, que va amb una cinta al cap per tapar el seu pentinat, que l'estrena, com sempre, a la Champions. Ara veig davant meu a Marcus Sorg, a Fermín, van passant per aquí els diferents membres de l'expedició del Barça, el Hansi Flick, que passa per aquí, bon dia. En saluda l'entrenador del Barça i van baixant d'aquest autocar.
0: O sigui, has dit que Rafinha sempre a la Champions estrena pentinat?
3: Sí, i el tapa. El cinté amb una mena de turbant per tapar el pentinat, perquè no
0: se sàpiga. No?
3: Sí. Mira Rodri, que passa per aquí, al costat de Pedri.
0: Per cert, de Rodri, L'estem veient al live del Que t'hi jugues. Ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio a part d'escoltar-la, veient-la. El més important és escoltar-la, almenys fins que l'EGM no digui el contrari. És molt important, que encara que ens vegueu per YouTube, si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, perquè si no, no computa.
5: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, Que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor. Santi, de Rodri, vam veure unes imatges el dia després on, en una conversa amb Cubarsia a la banqueta del Barça, deia que els jugadors del València eren molt dolents. És una conversa, segurament Rodri la propera es taparà la boca, és una conversa privada perquè és a la banqueta, no és una declaració pública, però les càmeres del Plus, com fan sempre, capten moltes vegades les converses, i deia moltes vegades que els jugadors del València eren molt dolents. El Frank White al local de València va dir que el que circulava per xarxes i el que percebia del que deia l'afició és que Rodri tenia raó. I que, segons li havien dit des del club, des del València, aquestes imatges s'havien retirat de xarxes perquè el Barça ho havia demanat. Això és així?
3: Sí. El Barça considera que aquesta conversa entre Cubarsí i Rodri, per molt que es produeixi davant de càmeres, es produeix a la banqueta. I això considera el Barça que és àmbit privat, absolutament privat, i que no hauria d'haver aparegut mai a l'esfera pública. Home, jo crec que fa 30 anys que Movistar fa el dia després, per tant, podien saber que hi havia càmeres gravant a les banquetes, perquè fa 30 anys que Movistar ho fa sempre. Però Rodri, que ve de la Premier, que això no s'estira tant, que ha passat molts anys allà, doncs a la primera va caure i li va passar. I és possible que avui parli i doni explicacions i demani perdó.
0: O sigui, és possible que Rodri parli avui per demanar perdó?
3: Sí, per explicar-se. No sé si demanarà perdó com a tal, sinó per explicar-se, suposo que per excusar-se davant del València, també. Diferents mitjans a València ja deien que Rodri havia trucat a membres de la plantilla al València per explicar la seva versió i disculpar-se, i segurament avui, després del partit, si l'escenari acompanya, passa l'amint per aquí, després de la roda de premsa d'avui, tranquil, el veig amb bona cara, somrient. Doncs, com dic, Rodri, si va bé el partit i si l'escenari acompanya, doncs segurament el que farà és dir-li, o sigui, sortir a parlar i dir públicament que es va equivocar i que no volia faltar el respecte al València.
0: Nil, és així, Rodri ha trucat a...
6: Sí,
0: a qui ha trucat del València?
6: A Gaià.
0: Al capità.
6: Sí, ha trucat al capità del València, Gaià, com han explicat diversos companys allà a València, per disculpar-se, per dir que era una conversa que s'havia donat en un context d'aquell estava parlant amb Cubarsí, que fins i tot es veu la situació que pregunta, però i què van quedar l'any passat, no? I que Cubarsí li diu que van estar a punt d'entrar a Europa i Rodri li surt això, bueno, que és el que ha dit Bruno al bar, que és el que estàvem dient a les ràdios tots, que el partit del València era molt i molt dolent, i és probable, doncs, que avui...
0: Rodri ha tocat al capità del València, José Luis Gallà, per dir-li el context d'aquella conversa i demanar
6: disculpes.
0: I la resposta de Gallà?
6: Bueno,
0: t'imagines que li diu, no, si tenia raó?
6: No, però això no, de cara al públic segur que no. El vestit de València no ha agradat, evidentment, aquesta imatge de Rodri.
4: Però el tema també és que hem rebut missatges al 66-32-72-11, per exemple, em fa gràcia la de la Sier, diu, tot plegat pinta campanya per aquestes imatges, diu, jo soc valencià i aquí ningú està ofès. És més,
0: és el que
4: estem
0: d'acord
4: amb
0: el que deia Frank White.
4: Diu, és més, és que estem d'acord.
0: Sí, sí, és que el Frank White al local de València va dir això, tal qual, que la gent del València, l'afició, deia que Rodri tenia raó, que estaven d'acord.
4: Clar, evidentment, jo entenc que et pugui saber greu, però d'aquí a ofendre't...
0: Santi, qualsevol cosa ens demanes pas al Que t'hi jugues.
3: Abans ja hem vist arribar els futbolistes, hi ha convocatòria, lògicament oficial. L'únic canvi respecte a l'última convocatòria és que Eric surt, perquè està sancionat, i entra Brian Fariñas, queda fora Bisibu, que va entrenar ja amb l'equip.
0: Gràcies, Santi. Abans d'anar amb l'última hora del Feyenoord, el Nil Solà va anar a seguir les rodes de premsa amb Gio Van Bronckhorst, amb Mica Mármol, que és qui va parlar abans del partit, exjugador del Barça. Com us deia, avui estem molt pendents de la meteorologia, del temps, del que passaran les properes hores a Catalunya. Jordi Carbó, meteoròleg de la cadena SER, què tal, com estàs?
7: Molt bé, bona tarda, un plaer.
0: El plaer és nostre. Sempre que entres és per explicar coses importants.
7: O xungues, no? Depèn de com es miri.
0: En quina situació estem ara mateix i què és el que creus que pot passar en base als mapes i a la teva interpretació en les properes hores?
7: situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
0: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol. Sempre esteu per insultar-vos.
7: I darrerament més, però bé, ho anem assumint. Per sort, als camps de futbol hi ha una rèplica ara contra l'antisemitisme. No hi va haver l'altre dia un jugador que se li cridava que es posés crema?
0: Sí, a Marcos Llorente.
7: Això va ser una
0: Ponte crema, Marcos Llorente, Ponte crema. Em sembla un càntic genial.
7: Em sembla genial a mi.
0: Sí.
7: Va, anem al gra. Per cert, a quina hora és el partit?
0: A les 6:45.
7: Val. La idea és que la situació que teníem per avui s'ha manifestat a alguns llocs, deixant molta aigua en poca estona, no a una àmplia extensió del territori, però de cara al partit és bo destacar que no s'ha acabat, si bé podríem dir que el gruix, la situació que podia ser més perillosa, la que ha generat aquests avisos vermells, sí que ha passat. Però, per exemple, durant el partit... pot caure algun xàfec en algun moment al mateix camp, però seria poca cosa en el sentit que duraria poc. Una altra cosa és els que vindran de fora de Barcelona o després marxaran, perquè sí que al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà tempestes que descarregaran amb força, amb pedregades també, amb fortes ventades. Per exemple, a Osona, se la trobarien tots els que baixin d'Osona, també del nord del Vallès Oriental, del Moianès, o a la tornada ja, la gent que vingui de la ciutat de Tarragona compta, perquè tot l'entorn de Tarragona de nou hi hauria algunes tempestes ben entrada la pròxima nit. Però insisteixo, el partit, durant el partit no s'espera que hi hagi tempestes que puguin generar problemes. Si per aquells que veniu de fora, doncs estigueu a la guait, perquè algunes tempestes seran de caràcter violent.
0: I demà hi ha normalitat?
7: I sobretot descens de temperatura. Què et diu la teva gent de Lleida? Com ha trobat aquest estiu?
0: Molta calor. Exageradament calorós.
7: Jo crec que hem fet un canvi, ja que quan diem calor a ningú li agrada, abans la gran part de la població es posava contenta, però la bona notícia és que aquesta calor tan dura, aquesta tan extremada que hem tingut durant pràcticament 4 mesos, ja s'ha acabat. La calor del tot no, sí que les pròximes nits refrescarà, fins i tot arribarà a fer una mica de fred a l'interior, però durant les tardes, si bé no serà el que hem tingut durant 4 mesos, encara podrem anar amb màniga curta perquè ens aproparem als 30 graus.
0: Jordi Garbo, una abraçada, gràcies.
7: Que vagi bé, fins la propera.
0: Abans d'anar amb el Ramon Besa i el Flaqui, amb el Flaqui i el Ramon del Feyenoord, Nil, que destaques?
5: Doncs destaco que torna a casa un dels futbolistes que més anys ha passat a la Masia, Mika Marmol, que va arribar aquest any al conjunt holandès i que avui jugarà de lateral esquerra, és a dir, que haurà de defensar, si no hi ha cap novetat important, a Lamine Yamal. Precisament d'ell va parlar-ne ahir en sala de premsa.
8: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tenir moltes ajudes i estar molt concentrat durant tot el partit, crec que és molt important.
5: Aquest era Mika Marmol, també va parlar Giovanni Van Bronckhorst, exfutbolista del Barça, amb qui va guanyar una Champions, que no va parlar en castellà, tot i que el dominava, sí que l'entenia, va parlar en holandès, va dir que sentia més còmode, va deixar molt clar que seria un equip valent, que intentaria mantenir la personalitat, i amb el dubte no va voler aclarir si jugaria Musa, aquell futbolista que vam estar parlant, que s'havia negat a entrenar per si marxava o no. Finalment s'ha quedat al Feyenoord, veurem si és titular o no. Li van preguntar moltes vegades a la roda de premsa i va dir que faria el millor pel partit d'avui.
0: Ahir Bruno va entrevistar Javi López del Feyenoord i ens va dir que ells volen ser protagonistes amb la pilota i que Gio Van Bronckhorst no renunciarà al seu estil. Tu
9: creus? Sí, és el seu plantejament habitual quan juga, per exemple, a Països Baixos contra el PSV Eindhoven, contra l'Ajax, contra els equips més potents. No canvia tampoc la mirada, i és veritat que el partit en molts moments els portarà a defensar la seva àrea, però la intenció serà sortir jugant des del darrere i fer els partits que acostuma a fer el Feyenoord, que és un equip tendre en defensa però amb bons jugadors en atac.
0: Flaqui, tens ganes de Barça avui?
10: Home, clar que tinc ganes de Barça, i més aquest Barça. Jo quan acaba un partit del Barça aquesta temporada ja penso quan torna a jugar.
0: Ets irresponsablement optimista,
10: Sí, això ho vaig dir l'altre dia, irresponsable i no turista, a la Champions. Perquè, Ramon, la Champions pel Barça que ha de ser una il·lusió, un repte, és una necessitat, una urgència, és ja una obsessió?
11: No ho sé, és una il·lusió, diria, una il·lusió fonamentada. El futbol és il·lusió i és també ambició. I crec que l'equip, la trajectòria que porta, la bala. Perquè de la mateixa manera que que ha guanyat les dues últimes lligues, tres si contem la del Xavi, a la seva trajectòria a la Champions, jo no crec que hagi estat erràtica, és a dir, són problemes d'immaduresa, potser. L'eliminatòria de semifinals contra l'Inter, aquella jugada desgraciada, aquella última jugada fa que segurament amb més maduresa no et passi, o sigui, si haguessis canviat el paper de l'equip italià, que és, com diu Mourinho, un equip fet, a tu no t'hi has passat, i continuo pensant que l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, el Barça va ser superior futbolísticament, però que els detalls que de vegades decideixen aquestes competicions i que tu has de saber-los jugar, és a dir, la Champions té un desafiament que crec que és el Barça ha de fer, que és que sempre tens dies dolents. Recordo que a l'època del Guardiola, el partit d'anada dels quarts de final sempre era un partit molt fotut, perquè era allò que venies després d'una aturada...
10: Els vuitens eren, l'anada dels vuitens, sí senyor. Perdona,
11: era un partit d'aquells... Me recordo un partit al camp de l'Olímpic de Lió amb el Benzema, que amb una mica... Tots aquells partits costen, no? I aleshores tu has de superar el dia que tens dolent, has de fer que no t'eliminin. I aleshores això és el que crec que ara ha de corregir, i crec que el que ha ofert fins ara fa pensar ser optimista. Ara hi ha més candidats i, com dic, els detalls i els moments moltes vegades juguen a favor i de vegades en contra.
10: Tu estàs passant bé per això amb aquest Barça, no?
11: Molt, perquè, és a dir, és per lluitar contra el dèficit d'atenció, no? Com diuen que la gent se'n va i ara no veig ningú que miri el mòbil quan està al Camp Nou, ni veig ningú que es distregui. Els partits duren de l'1 al minut 90 perquè no hi ha treva. Fins i tot el partit contra Mallorca a València vaig tenir la sensació aquella de que quan jugaves al final deies quants hem quedat, perquè tu ja sabies que la diferència entre un i altre havia estat tan gran que no sabies si havia estat per 5, per 6, per 7, per 4, i una mica això, aleshores això fa que tu estiguis molt pendent, doncs per exemple, ara aviam quin dia farà el gol Gordon, a veure, avui, aleshores ara és el Fermín, ara resulta que l'Olmo, és a dir, tot i que hi ha una idea de joc molt clara, cada jugador s'ofereix per interpretar-la de la millor possible, i aleshores tens que són 16-17 jugadors que poden competir, doncs, per figurar l'alineació, i per tant t'omplen el partit, o són titulars o són suplents, l'altre dia en el cas d'Olmo, però tots tenen una funció que enriqueixen el que estàs veient, aleshores tu passes molt bé. Jo tinc problemes per fer la crònica, per apuntar, perquè estàs tota l'estona mirant el canvi l'ordinador, el canvi l'ordinador, de manera que el més sensat potser seria dir, espera que s'acabi el partit i en 5 minuts fes-ho.
10: Tu ets de l'escola Flick, eh? Quan van 5-0 dius, va, ara pausa que he d'escriure. Ara ja no cal atacar sempre. Ara necessito que pareu que he d'escriure la crònica ja. Escolta, em va parlar Lamine Yamal, un exemple de jugador que parla a la gespa, que parla clar i català també a la sala de premsa, 19 anys, però escolta'm, repartint missatges amb aquella naturalitat i amb aquella, doncs, bueno, això, aquest posat que té Lamine, que no és ni molt menys un posat d'anar de sobrat, sinó que és la seva naturalitat a l'hora de com afronta totes les coses, no?
11: No, mai et fa quedar malament, diguem, no? És a dir, pels culers o la gent que és, a dir, un nano de 19 anys que no és el capità, quan parla i després del que diu, llevat d'aquell moment que va provocar controvèrsia especialment a Madrid, us recordeu, quan el Barça justament va perdre, em sembla que és l'únic partit que ha perdut amb Flick d'entrenador contra el Madrid, va dir que amb aquell programa
10: que robava
11: i tal, sí, sí, tota la història, i que va crear l'incendi que va crear. Jo no li recordo a Lamine cap manifestació extemporània, però té aquell punt d'atreviment i d'ambició d'un nen jove que fa que sigui el Barça, que és un equip jove, i sigui un fidel representant. Que ell digui, per exemple, ahir, que per guanyar s'ha de córrer, clar, també em sembla molt, molt humà. Volem dir, ell s'està dient, bueno, és que això de la Champions s'ha de córrer perquè més jo la vull guanyar. Clar, recordem que et porta amb 19 anys 3 lligues, és campió d'Europa, és campió del món, clar, li queda la pilota d'or i li queda la Champions. Clar, encara em sembla que hi ha temps a votar la pilota d'or. Aleshores, per ell, això de sentir la fanfàrria aquesta de la Champions és posar-lo en alerta i de dir, bé, jo haig d'intentar com a mínim que si hi ha algun vot dubtós caigui de la meva banda, i sense necessitat de fer propaganda, com va dir, que és el que fa l'Mbappé, doncs que me la pugui guanyar. No sé si serà aquest any, no sé quan serà, però sí que tinc la sensació de que ell, per la seva carrera i manera de ser, li agradaria presumir que ha guanyat-la almenys una pilota d'or.
10: Al fil d'això, jo avui no desconnectaria gaire del partit, perquè em fa l'efecte que Lamine estarà en mode entremaliat, per deixar encara més segell del que està deixant aquesta temporada. Escoltàvem ara tot l'afer de Rodri amb aquestes paraules a la banqueta. Entens que hagi de sortir a donar explicacions?
11: Bueno, jo crec que està bé que ho faci. És a dir, entenc la sorpresa de clar, el canvi d'hàbitat, no?, de la Premier a la Lliga, i que després et cassin els de lo que l'ojo no ve, no? I llavors diguis, ostres, clar, és una manifestació d'aquelles en calent que veus al camp i que pots posar-hi moltes... pot ser més dura o menys dura, però és allò de dir, escolta, tu, aquest equip juga sempre així, són sempre els mateixos, i aleshores això pot haver provocat una certa controvèrsia. Per tant, em sembla molt bé que el Rodri digui, escolti, ha anat així, si algú s'ha sentit ofès, li demano disculpes, sobretot als jugadors, perquè crec, és veritat que la plantilla del València cada cop hi ha més estrangers també, i algú li haurà hagut d'explicar amb alguns dels jugadors que eren per allà què significava exactament el que havia passat, i per això el Gaià, que és com capità, serà un bon intèrpret. Ara que l'afició, en el que deien el Nil i el que explicava la gent de València, no s'hagi ofès, explica una mica el que era abans, anar més talla, i el que és ara. És a dir, anar més talla era un camp terriblement difícil, ja no dic quan el València del Cooper i del Piojo López venia aquí al Camp Nou. Aleshores, clar, ells també es donen compte de la devaluació que té i del que està passant amb molta classe mitjana de la Lliga, que la Lliga doncs, té Barça i Madrid com a grans transatlàntics, però que després, entremig, doncs, hi ha el Sevilla que no acaba d'arrencar, o ara aquest any sembla que li va millor, el València, el Villarreal que ha canviat d'entrenador, hi ha una certa interinitat, però em sembla molt bé i perfecte, conseqüent amb el Rodri, que crec que és un jugador que desperta bastant bon rotllo, vull dir que no és un jugador que tingui conflictes, doncs que ho digui.
10: Hem parlat de Rodri, hem parlat de Lamine, has esmentat Mbappé, la pilota d'or tens clara, qui li donaries o no?
11: És que no ho sé, ara m'hi hauria de posar. És que jo això de la pilota d'or...
10: Sí, sé que no participes però, gaire d'aquests debats individuals.
11: Jo seria com això que estàvem parlant ara, de fins l'últim moment, de dir, bueno, vaig a mirar primer quin és el criteri, si és que finalment s'han canviat, perquè, és clar, quan el Mourinho diu que la Copa del Món no n'hi ha d'haver prou, doncs el Cannavaro la va guanyar en el seu moment, no? Que dius, un jugador com Cannavaro té la pilota d'or, un central, i dius, bueno, va ser perquè va guanyar el Mundial. Bueno, aleshores, quin és el criteri? Els títols col·lectius, individuals...
10: És màgia, ens ho ha explicat el Bruno Blar, la màgia individual, el talent, és la qualitat que tinguis a nivell individual, el que hagis guanyat títols i el comportament, que també influeix.
11: Bueno, els tres, això ho té Lamine. Aleshores, no sé si això sumen pilota d'or. El que sé és que un altre, potser en algun concepte, va més amunt, però amb d'altres penalitza. I aleshores, si amb tots els 10 finalistes ho anem sumant, estic segur que Lamine tindria opcions. Òbviament, des de la meva manera de ser i d'entendre-ho, li donaria el Lamine, no? Això de que l'Mbappé doncs, jugui a part i que ell digui que s'ho mereix i tot el que sigui sense haver guanyat res, perquè tu dius, bueno, doncs, aleshores si no guanyar res, simplement ell és una illa dins del Madrid i el fet de ser una illa i fer gols n'hi ha prou, no, que li donin la bota d'or, això sí que és un punt, però no la pilota d'or, o sigui, per això es va posar la bota d'or, no?
10: Els gols, bota d'or. El talent, la qualitat és el millor, pilota d'or. Són dos conceptes diferents. Va, tanquem amb el Madrid que tot i la victòria ahir sembla que estan engrescats allà, xiulets al Bernabéu. Veu, que si Vinícius, que si Mbappé, que si el joc, que si Mourinho intentant defensar-los. No sé, sembla que estigui com latent alguna cosa. El Madrid, al final veus el partit d'ahir, i sí, han fitxat molt, s'han gastat molts milions, però és el mateix de fa dos anys, de cada any.
11: Bueno, és que, com dèiem, el Barça té una idea, i aleshores, com que té una idea de joc, busca els jugadors que la pot interpretar. El Madrid ho té al revés, té una colla de jugadors, però no té la idea. Aleshores, com que aquests jugadors has de fer que la Santíssima Trinitat s'entengui, que és Mbappé, Vinícius i Bellingham, si aquests tres futbolistes que han de jugar sempre i han d'estar situats com vulguin, juguen, ja és un problema. Segon, si en el futbol que es veu avui dia, que és de molt moviment, de molta pressió, tens un centre del camp amb Valverde, Bellingham, Tchouaméni, no pressionen, és a dir, poden fer gols però no pressionen, aleshores tens un dèficit estructural, però això ja fa molt temps que estem... i l'únic que s'ho va plantejar una mica va ser el Xavi Alonso, li van fotre una cosa al cul, aleshores no sé què farà Mourinho, perquè jo estratègicament l'únic que vaig veure del Mourinho els últims temps va ser com ell, fins i tot ell amb el Benfica, era capaç de guanyar el Madrid. No ens ho oblidem, que ell va guanyar el Madrid i va dir, hòstia, aquest equip jo sé com guanyar-lo. El problema és que no sap ara fer-ho perquè guanyi ell, perquè guanyi, vull dir, perquè guanyi tots els partits i no descompti punt. Mentrestant, aquest rum-rum de la grada, tot això, doncs, bueno, veurem com va escampant. Crec que Madrid també estan molt ocupats aquest cap de setmana amb la Fórmula 1.
10: Sí, sembla que no s'ha fet mai enlloc.
11: Moltes coses, sí, no? De cop i volta han descobert que, escolta, això de la Fórmula 1 és... Bueno, tot el que es fa allà és nou i és collonut, i en canvi aquí sembla que anem... Només fem rally, saps? Bueno, en fi, vull dir que ja s'ho faran, però no és un equip que em vingui de gust veure, el veus estones, tu poses el resum i ja en tens prou, però les quatre parades que va fotre el Courtois, les quatre que va fer el porter de l'Inter i ja està, i passes a un altre partit.
10: Doncs tot el contrari del que farem amb el Barça, que estarem atents del minut 1-90 per aquesta idea de joc tan, tan bona i aquesta colla de jugadors que també té molt a dir. Ramon, un plaer com sempre que ens acompanyis els dimecres al Que T'hi Jugues.
12: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
10: Doncs res, sí que, no sé si... Crec que me'n vaig a una altra bar abans de tornar.
13: No, si poguessis venir cap a l'estudi i portar-me un cafè amb llet sense lactosa, t'ho agrairia molt.
4: Un amb lactosa també, si us plau.
13: O sigui, un sense i un amb?
4: Un sin i un
12: normal i un sense lactosa.
10: Plaqui, ja doncs aprofiteu per fer la comanda.
4: Gràcies,
10: eh? No, tardaré una miqueta més per això, Vinga, fins ara.
13: Una abraçada fins ara, Ramon, que per cert ha estat coherent dient que la pilota d'or la mereix Lamine Yamal, perquè ahir vam entregar el premi, o vam votar, vaja, de liberar el premi Aldo Rovira, el millor futbolista de l'any del Barça, tenint en compte Barça i en aquest cas també Mundial, i el Ramon va defensar que Lamine Yamal el mereixia i va haver bastant debat. Al final va guanyar Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, millor jugador de l'any, sí. El premi Aldo Rovira. Te fa il·lusió, Pau?
14: Home, sí, sempre fa il·lusió, però al final l'important és, ja ho sabeu, no? Pues cada setmana guanyar els tres punts i llevar-se els premis.
13: I la millor futbolista, també va haver bastanta deliberació. Al final el guanya Patrick Guijarro. El premi Aldo Rovira, que des de fa 17 anys, si no recordo malament, organitza el Josep Lluís Rovira, que va ser directiu del Barça, en memòria del seu fill, Aldo Rovira, que va morir d'un accident de trànsit. Aquest any el guanyen Pau Cubarsí i Patrick Guijarro. Són les 12:35. Abans d'endreçar l'actualitat, obrim finestra xarxes, perquè teniu porra a l'Instagram del Que T'hi Jugues i veig que hi ha molts comentaris al canal de YouTube.
15: Encara no ets de la família del Que T'hi Jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: @QueT'hiJugues.
13: Willy, hi ha oients / espectadors als que els fa gràcia veure el Que T'hi Jugues perquè així perceben els gestos que ens anem fent durant el programa i que, clar, si la ràdio no es vegués, quedarien en la privacitat, però com que ara es veu, em diuen que a vegades faig de Madonna. Mira com riu el Willy.
4: Sí.
13: Núria.
17: Un dia li posarem una càmera al Willy, també, perquè així veuen els senyals que el Willy et fa a tu, saps? Què et sembla?
13: Jo Madonna i Michael Jackson.
17: Exacte. A veure, sí, que la porra, l'Instagram del Que T'hi Jugues, avui sortegem una samarreta de soldats de Hansi Flick. Qui vulgui participar, ja ho sap, ha de seguir a l'Instagram del Que T'hi Jugues, encertar el resultat i el primer golejador i etiquetar a una persona als comentaris. Ara poden veure, crec que he deixat la teva càmera posada, per tant jo crec que poden veure el live del Que T'hi Jugues, aquesta samarreta de soldats de Hansi Flick, que vaig a dir que és molt xula, a mi m'agrada molt.
13: Molt xula.
17: Molt xula,
4: per tant... I una cosa que és un al·licient perquè feu la porra, els diners els ha posat el Sique. O sigui, ha pagat el Sique. L'ha comprat el Sique per vosaltres.
13: Estaria bé que els sortejos de la ràdio els pagui la ràdio.
4: No, però jo crec que avui això dona valor a la... coi, és a dir, el sí que ha posat... ha sigut el soci capitalista de la vostra porra. Soci capitalista, no?
13: A Instagram, eh?
17: A Instagram, @QueT'hiJugues, tenen la porra disponible.
13: A YouTube hi ha un munt de comentaris i hi ha qui està preocupat per la defensa del Barça. Diu que això no dona per guanyar la Champions. Ara ho comentarem amb el Tigre perquè obrirem la gàbia del Jaume Creixell d'aquí a un moment.
17: Sí, que avui ha tornat al bar amb un disseny nou. Jo vaig a dir que m'agrada molt amb les estovalles i la paret nova que té al bar. I Gonzalo Álvarez ha explicat si realment Mbappé està o no enfadat.
18: Está molesto porque siempre se le está exigiendo que es el que no defiende, que es el que no sé qué, pero la realidad es que él es su trabajo marcar goles y viene y los marca. Puede y su ser, trabajo es ser diferencial y lo es. Y si el Madrid no ha ganado títulos, será porque defensivamente año pasado era un desastre, será porque en el medio del campo su presidente iba 2 años sin fichar un jugador, será por muchos motivos, pero que a un delantero se le esté criticando cuando está siendo el pichichi en todas las competiciones, pero no le veo sentido.
10: ¿Puede ser que Mbappé lleve alguna cosa en la mochila?
17: Doncs Gonzalo Álvarez explicant la situació de Kylian Mbappé. I per cert, sí que ahir el Santiago Bernabéu va haver-hi un retrobament que tots portàvem temps esperant, perquè clar, Mourinho ja fa unes quantes setmanes que està entrenant al Real Madrid, però ahir va ser el dia que Anton Meana li va fer la primera pregunta de la temporada.
19: Hola, señor Mourinho, aquí en primera fila, ¿qué tal? Buenas noches, soy Anton Meana, en el agüero de la cadena SER. ¿Ha dicho? Sí, bien, ¿y usted? Me alegro. Ha dicho en la tele que Vinicius trabaja mucho y que merece respeto. ¿Cree que los pitos de hoy son una falta de respeto a su futbolista? Que más allá de que a la gente le guste que le salga una acción o no, que a un jugador que entrena, que trabaja, no se le puede...
13: Ahora escoltarem la resposta de Mourinho, vídeo el teniu a les xarxes socials de Larguero, també de Carrusel. Antón Meana, què tal? Muy buenas.
20: Bon dia, com estàs, Sique?
13: En la ràdio no se ve, però lo explicamos, en el vídeo sí. Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, ¿eh?
20: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí, porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él, pues, me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
21: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
20: Sí, ¿y la suya?
21: Todos bien, todos bien, todos correctos.
20: Me alegro mucho.
21: Okay.
13: Heu de saber que l'Anton Meana tampoc té xarxes. Me acuerdo que una vez me dijiste algo que me va a hacer molta gracia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara,
9: tampoc
13: que
9: idees.
13: Sepa que no lo voy a ver.
9: Tampoc donem idees,
13: que no lo voy a ver.
20: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
13: Me encantó
20: porque
13: esta
20: reflexión. Así no me afecta a mi trabajo.
13: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio o no hace falta que pierdan el tiempo.
20: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
13: L'Anton Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinícius, també Mbappé. Sobre Vinícius va dir això a Mourinho.
22: No critico afición, no hablo de afición, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primero que lo sabe y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
13: Sobre el partido va a ser bastante autocrítico y va a decir que el mejor había estado Courtois.
22: Presume que podía acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco. Una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble, que en el partido de hoy quien decide el mejor jugador en campo pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
13: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
23: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es muy tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy no ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
13: Antón, tú estuviste en el campo. ¿Qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid más allá de la victoria? Que al final guanya el primer partit de Champions contra un gran equip com l'Inter, que va regalar dos gols però va demostrar que sap jugar a futbol.
20: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media. Le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions, porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo salvo que él recupere una versión super top y nos calle la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
13: Es que vas donar una dada, Bruno, al larguero, que també l'hem comentat al bar, espectacular, que de tots els equips que van jugar ahir, el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició de pilota.
9: Això mateix, van jugar AEK d'Atenes, les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips, i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió, amb dades oficials de la UEFA, va ser el Real Madrid.
13: Que, òbviament, la posició de pilota no diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I, clar, Anton, lo decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues seguramente no gusta a la gente.
20: No, no gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un no sé cómo decirlo, es un completo. Hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
13: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
20: Un abrazo para vosotros, chao.
13: Ja ha arribat el Flaqui, sí, gràcies, senyor, per complir la paraula i portar els cafès.
10: Bueno,
13: has donat una dada al bar, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
10: Sí, la publicava i opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades que han 30. Acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15.

0: socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. Que vendan a Vini. Vini está gordo. No puedo seguir. Venga. Besitos. Pago.
1: One shot.
2: ¡Al trabuco!
3: Y tío Faja, gracias.
4: Això de l'Eneu fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
5: Home, una mica...
6: O gratis o pagant, una de dues.
4: Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
6: Una de dues, sí.
4: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada.
7: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que ahir tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Jo crec que la gent del Madrid veu com juga el Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
4: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
6: Una mica. Realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell d'errades greus de l'Inter i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid. Sí.
4: Ara parlem del Barça-Feyenoord d'aquesta tarda. També algun comentari del Liverpool-Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
8: El Madrid és que els tindria de caure la cara de vergonya.
4: Per què?
8: Estan aplaudint amb un bomba amb un pare, el que juga per la dreta, com
4: Mbappé.
8: L'Mbappé?
4: Bueno, juga pel mig. Que juga per la dreta és Diomand dels últims 10 minuts.
8: El francès. El francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat i anant-se'n amb la Julai por ahí.
4: Què és la Julai?
8: La nòvia.
4: Julai?
8: Sí.
4: Què vol dir Julai?
8: Gitano, això. Gitano calé. Tesos de papers?
4: Això també és gitano calé?
8: Ah, tesos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
4: però ja el
8: un
4: xiulen,
8: tio que ha estat 2 mesos en rient-se'n de vosaltres, si li tindríeu de tenir el peu al cap, home.
4: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari.
8: No fotem, però
4: Creixell,
8: és veritat.
4: Català, Creixell. No, podries anar apuntant, Bermu,
5: sí,
4: expressions del Jaume Creixell?
5: Farem un Word.
4: Però no les típiques de si no tinc raó, me la tallo en faig monja, les que posen al bolígraf que regala a tot el món que es troba pel carrer.
7: Les que necessiten traducció.
4: Exacte, ja perquè no, en té moltes, sí. I que no se'ns escapin.
8: Ja no tindràs temps de fer el diccionari, perquè pel mar abans...
4: No. Abans d'anar amb Ricky Rubio, ets animal, Tigre. Ens demana pas el Martí Juncà.
7: Sí,
4: perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol. Quina meravella de futbolista.
6: Sí, no, de futbolista.
4: Que ha rebut, fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
9: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois media puntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta compatibilidad con él? De momento lo estáis jugando todo juntos.
10: Muy buena. La verdad que Cala es un jugadorazo también. Tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
11: Xavi.
12: Hola.
7: ¡Epa!
4: Ha sonat el mòbil.
7: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
4: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sier Chaves, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Sier, què tal, com estàs?
13: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona, amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
14: Hola.
13: Així que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
4: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
14: Hola, què tal? Com anem?
4: Doncs bé, i tu? Com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
14: Bé, amb il·lusió. La veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada Ojalà tan divertida com l'any passat.
4: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
14: Sí, bueno, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de dues o tres setmanes bueno, van recargar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? I llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
7: Entenc que pesarà tot, però què, a la balança què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que ha passat la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
14: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algo que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algo que diu que no ho vius mai més. Mm. És algo que davant de, bueno, ja deien de 20.000, no? Aquí pues, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
13: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
14: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren, no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality, bueno, hi han coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi han coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
7: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
14: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer, sí, que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, moments s'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no és des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
4: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
14: Sí, bueno, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i que el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
13: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
14: Sí, podem jugar de 1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És un és una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo pues, els primers anys aquí amb, jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallett aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
7: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Rick i la Brovitola.
14: Sí, disfrutarem, hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
7: I a la penya aquest any què l'hem d'exigir, què hem d'esperar?
14: Primer hem de veure quan estiguem tots, no?, perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix en nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem, sempre és una competició... A mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, els quarts de final, per exemple, d'ACB, poder guanyar al Baskonia.
13: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent.
14: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit, o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no?, amb les finestres FIBA sobretot, portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, no ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
7: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí, et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
14: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però, bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat. Quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí, i deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió. I és algo que tu sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
4: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
14: Moltes gràcies i espero que vosaltres també la disfruteu.
4: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
1: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
4: És un plaer sempre parlar amb Ricky Rubio.
7: Sí, perquè parla molt bé i per l'experiència de tot el que he viscut, em sembla que és un referent, el que li dèiem amb ell, no? Un referent tant pel que fa com a jugador a la pista com el que ha estat capaç també fora d'ella, no?
2: Ha sabut construir una gran llegenda.
7: Sí, senyor.
2: I la millor manera de construir...
7: Home!
2: Què m'has de venir a dir, tu?
7: Per favor.
2: MCAT, ja ho sabeu, MCAT Group, que és el... És tot per la construcció, ho és tot per la construcció. MCAT!
7: MCAT!
2: Fins i tot en aquest cas, amb un nano de la penya, estem a favor. que el Riqui també... És que no hem d'acceptar que llocs que no tocava, però sí que ha anat a MCAT per construir millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, preus més competitius.
4: President, vols obrir la gàbia del tigre?
2: Obrim la gàbia del tigre!
1: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues amb...
2: Sí que... Aquí!
8: Karin! Karin! Karin! Era quin tio!
4: Perdona?
13: Abdel Karim.
4: Hamza.
13: Abdel Karim.
8: El egipcio.
1: Què t'hi jugues amb el...
2: Sí que... Lucky!
8: Entesos de papers?
1: La gàbia del tigre, amb Jaume Creixer.
4: Ahir vas veure el Madrid fins que va marcar el primer gol. Avui suposo que el Barça el veurà sencer.
8: Hombre, ara el Barça... El futbol ha evolucionat, però no ha evolucionat tant. Han anat bé coses que han sigut interessants. De quan jo jugava fot 60 anys, quan jo vaig començar a entrenar fa 40, i el que sí està claríssim
4: no,
8: que sempre l'equilibri d'un equip, sempre l'equilibri d'un equip, jo no sé ara parlar-te amb el sentit que jo respecto del que parla de joventut i tot, totes aquestes coses per mi no hi són. Però el que sí tinc clar...
4: Totes aquestes coses...
8: És que per donar equilibri amb un equip hi té que haver una persona que faci de...
4: Mig centre, no pivot, mig centre.
8: El Carreras,
4: per cert,
8: mig centre.
4: Per cert, demà vindrà el Marial que t'hi jugues i se li ha de reconèixer que ell va reivindicar que Lamine Yamal hauria de ser capità del Barça. Perquè, a més, així agafaria més responsabilitat i és tal qual el que ha passat.
7: Dit i fet.
8: Llavors, vull dir-te, en aquest sentit, escolta, si hi ha un doble pivot, no hi ha problema. Un puja i l'altre es queda i dona equilibri.
4: Però digues-ho com a mi m'agrada. Posant així la mà a la boca i dient... Rodri!
8: Rodríguez.
4: No, Rodríguez.
13: Rodríguez
4: és ell.
8: Pa que te entiendan lo de ahí el centro. Que nosotros hablamos dos idiomas. El nuestro y el vuestro. Entonces, Rodri, dos collons i un pal, entesos de papers. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip, home. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip. I quan no, i quan puja el Rodri, es quedarà... Ei, calla ara, collons. Quan puja el Rodri, es quedarà el Pedri. Entesos?
7: Si poden jugar junts, els dos.
8: Ara no fallo perquè tinc d'ajudar-me.
4: El Bruno. Que t'ajuden tot, eh? Aixecar-te, asseure't, anar al cotxe, arribar a casa, que som veïns.
14: Li
4: he
14: baixat el Ferrari.
4: Perquè s'ha espatllat l'ascensor de la ràdio just quan arriba el creixell i no funciona l'ascensor.
8: És que jo parlo sempre en sèrio. Això pues dona equilibri.
7: Parlo sempre en sèrio.
8: El que sí està claríssim que... Escolta'm una cosa. El Barça està en un moment que és el més important de la Lliga.
7: Ara ja?
8: Sí, senyor. Ha guanyat... No, és que... Collons, no m'enteneu.
7: No, però ho explica.
8: Per mi, el Barça actual ha guanyat 4 partits.
7: Sí, senyor.
8: Llavors va primer.
7: Sí, senyor.
8: Però avui comença el que nosaltres tots volem abans. Jo vull, principalment jo, que em vull veure una, almenys. Llavors, té que tenir una mentalitat d'humilitat, treball i sacrifici que no ho poden deixar, perquè aquesta tarda ens costarà molt guanyar.
7: No.
8: Això és el fotut. No. Anem-hi i ens encarten 3. Què passa? Llavors s'ha de tenir humilitat, treball i sacrifici. Tenen que saber que és el partit més important de l'any i que hem de posar els com se diu això d'aquest
4: cos? Ciments.
8: Els ciments, allà.
4: Carai, funciona molt la parella de Creixell i Bruno.
8: Sí, sí.
4: I el Bruno de Montador és molt bo.
14: Ho estava fent amb ella.
8: Sí,
4: ara has d'anar amb ella a tot arreu, Tigre?
8: Claro.
4: El dia de partit, el Bruno al costat.
7: Jo estava pensant en la siepa.
8: Per mi és molt important el partit d'avui. Per vosaltres no us ho agafeu de conya. Però jo avui
7: tindré un fort
8: si perdéssim.
7: Home, i tant. El tindríem tots.
8: Llavors, aleshores, anem-hi,
4: I t'agrada l'alineació que ha donat el Ovalle? Amb Koundé a la dreta, perquè Eric està sancionat. Amb Cubarsí i Christensen. Amb Cancelo a l'esquerra. Al mig del camp, Pedri Olmo i Rodri, hi ha el dubte aquest de si al final serà Bernal, i a davant Adeyemi, amb Gordon suplent.
7: Lamine Rafinha.
4: Rafinha i Lamine.
8: Pedri Olmo, i qui juga de pie?
4: Rodri. Rodri.
8: I Rodri, però home, jo crec que és un equip reconeixible. És que nosaltres tenim 16 jugadors o 17 jugadors que poden ser titulars, però amb els ulls tancats. Que si un està constipat, que es pot dir, prengui una pastilla ja en posaré una altra. Entesos? És així de clar. Ara no tenim excusa de malalt que es pixa al llit i diu que sua. Entesos? No en tenim d'excusa de català. Ara tenim el millor equip del món. I amb aquest equip jo soc segur que guanyarem la Copa i la Champions. I estic segur. Tot, la Champions, la Lliga, la Copa.
7: Tot
8: ho guanyarem.
6: Triplet, eh?
8: Per què?
4: I la
8: Perquè
4: Supercopa.
8: Estem fent-ho bé. Però cuidado! La mentalitat té que ser la que tenim ara, Que mai a la vida havia vist una sortida al primer partit amb la velocitat que anaven els jugadors.
7: Tota la raó.
8: Ara hem guanyat el camp del València. Però és que el València té tants problemes que els jugadors els va deixar com si estiguessin petrificats. Mai a la vida havíem anat al camp del València i no havíem tret només que una targeta a l'equip local, perquè ens fotien hòsties fins en el carnet d'identitat. Entesos? I el que vam veure l'altre dia de partit va ser un partit de que els van sortir al camp a veure què passava, com si es volguessin cargar l'entrenador. Perdó.
4: Al YouTube del Que t'hi jugues, la Núria ha penjat una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? El 92% vota Barça, el 8% el Madrid. 92% vota Barça, el 8% el Madrid. Hi ha algun oient, per això, el Romero Autobusero, que està molt preocupat per la defensa. Diu, per exemple, m'extranya que con Cubarsí, Gerard Martín i Christensen, Flick no haya picado a la puerta de la porta para pedirle otro central, y más con la salida de Araujo. I va deixant bastants missatges, per cert, ens diu que ens segueix des de la tele de Badalona, a la taverna aquella que feien. I obre debats, i en aquest cas, bueno, te'l trasllado, perquè amb la defensa del Barça es pot competir per guanyar la Champions?
8: Mira, yo creo que en este equipo ahora hemos de pensar una cosa...
4: Li pots parlar en català, que ho entenc.
8: En català. No. Amb aquest equip, escolta'm una cosa, tenim de pensar una cosa. Amb el juvenil B o C, n'hi ha un que està sortint que està molt bo. I llavors aquest, el flit aquest, es el quedarà allà del mig de central i passarà igual. O sigui que tranquil, que no passa res. Que tenim prou de gent allà. Ara s'ha de tastar tothom esperant per veure quan li toca la flor, i quan li toca la flor, quan li toqui el gelat, que se'l foti ràpid, perquè n'hi haurà un altre que vol entrar.
4: Per cert, gràcies al Marcos Lasagre pel missatge que ens ha deixat al YouTube del Que t'hi jugues. Li agraeixo de tot cor. El Feyenoord avui juga amb un defensa que es va formar a la Masia, i això t'ha emprenyat.
11: Em sap molt de greu, home, perquè és que hem perdut tot un tros de jugador. Tot un tros de jugador, com és el Mica Mármol. Però és que, a més, un altre defensa per l'esquerra, diguéssim, lateral esquerra, el Cucurella al Madrid, el Grimaldo a l'Atlètic. Què està passant?
4: Home, però no poden jugar tots al Barça.
11: Home, no, clar, però és que estem fitxant el Cancelo.
4: Però jugues part.
11: Home, ja, no, sí, clar, ara sí, però ja sabem què és el que vol aquest senyor. En fi, carta pel Mica Mármol.
4: Ah, li fas una carta?
11: Li faig una carta perquè ben tornat, nano, ben tornat. Anem-hi. Ben tornat, Mica Mármol. Jo sempre havia dit que tu arribaries al primer equip i series un jugador important al Barça, perquè tu ets un picapedrer del futbol. Et dius Mármol de cognom, com no t'has de ser un picapiedra, no? Tu, com tants altres, ets un dels grans talers de la Masia, i ara el Barça s'ha emparrat en fitxar jugadors quan la Masia sempre era la que havia sortit al pas a solucionar i a trons les castanyes del foc. Avui et toca defensar contra la Minya Mal, i això, per mi, és com triar entre el pare o la mare. A cada duel el cor m'anirà a mil. Evidentment voldré que guanyi el Barça, però jo sé que tu hauries de ser el nostre lateral esquerre de per vida, i no aquest el Joao Cancelo, que és un avi portuguès que ha vingut per fotre el lloc a Xavi Espart. Lo del Barça i dels laterals em sap molt de greu. Mira, el Grimaldo juguin a trencada a l'Atlètic de Madrid. El Cucurella juguin a trencada ha hagut d'anar a l'infern per poder sortir endavant. Som una màquina de carregar-nos gent. Mira't a tu jugant al Feyenoord perquè el Barça treu tants laterals i tants centrals de nivell que has hagut d'anar a Holanda i acabar perdut a una terra de tulipans i coffee shops. T'enyoro, Mica. I segur que triomfaràs al Feyenoord on vagis. I perdona els dirigents del Barça que no saben el que es fan, que prefereixen jugar amb només 7 titulars de la Masia i no 11 com hauria de ser. És devastador, de fora vingueren i de casa ens tragueren. Rep una forta abraçada i fes-li una altra al Van Bronckhorst, digue-li que ja l'he perdonat per robar-li el lloc de feina al Fernando Navarro. Veus un altre cas? És que és devastador.
4: Ai, Bruno, avui a part del Barça-Feyenoord, pendents del Liverpool-Atlético de Madrid.
6: Sí, gran partit. L'Atlético que va ser capaç de guanyar Anfield fa moltes temporades, el 2020, just abans de la pandèmia, però l'any passat li va donar un repàs el Liverpool. És un bon partit el dia d'avui amb Iraola ja a la banqueta de Liverpool. L'actual campió, el PSG, que jugarà a casa davant de l'Eslovan de Bratislava, i hi ha un Nàpols Arsenal també a les 9 de la nit.
4: Nàpols-Arsenal.
6: Sí, sí, 9 de la nit, que no
4: molt
6: està malament.
4: Bo. Sí, sí, sí. Liverpool-Atlético, Nàpols-Arsenal, els dos a les 9.
6: Sí, també juga un Sporting Club de Portugal, Galatasaray, rivals del Barça.
4: El Barça l'únic que juga a les 6:45?
6: No, juguen un Stuttgart Viking.
4: Ah,
6: si vols.
4: Stuttgart Viking.
6: Sí, jo aniré mirant.
4: Aquest segur que és el que anirà veient el Fermín mentre està a la retransmissió.
6: Sí, tindrà ulls per tot el Fermín, com sempre, però bon partit. Hi ha dos equips noruecs aquest any a la Champions i això és molt...
4: Això t'agrada, eh?
6: Sí, el Viking i el Bodo. Sí, sí.
4: És un tarat, però amb mayúscules.
7: No, tarat no.
4: És
7: amant...
6: T'ho faig per escrit, sí.
4: Per escrit, diu que així té la xuleta. Va, una 32, pausa i recta final del Que t'hi jugues.
12: Que t'hi jugues. ¿Tienes una empresa o eres autónomo? En Toyota Autoforum tenemos la solución para tu negocio. Toyota Profesional. Aprovecha hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Y si eliges un vehículo comercial 100% eléctrico o financiación al 0% de interés. Con Toyota Profesional tienes asistencia en carretera, servicio express y todo el apoyo para que tu negocio no se detenga. Consulta las condiciones y descubre las ventajas en los concesionarios de Tarragona, Reus, Tortosa y El Vendrell.
15: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
16: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català 58 del Polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
17: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 19 de setembre, a partir de les 11 de la nit, a la Rambla Nova de Tarragona, al tram del balcó del Mediterrani, amb el Josep Bartomeus dels 40 Clàssic i el Sergi Sánchez dels 40. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
18: Per Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
19: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
20: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues? Amb
21: el... Sigue, Rocky!
4: És bo, el Feyenoord o no?
6: És un bon equip, té bons jugadors, a mi m'agrada molt Jibairo Red, crec que és un lateral amb potencial per ser top.
4: Jibairo Red.
22: No tot medicament, Un Jibairo Red.
20: Què t'hi jugues? Amb el...
21: Sigue, Rocky!
23: Entesos de papers?
4: Una 35, que t'hi jugues a Catalunya, Frenkie, ara t'hauràs de protegir. Ho he dit bé, perquè no em diguis així. Ara t'hauràs de protegir, perquè ja està per aquí l'Òscar Nin, i ens porta mandanga de la bona, música del Feyenoord i de Rotterdam.
22: De la premsa tengo que protegir yo siempre, porque siempre estamos igual. Ya sé de qué va. Pero hay que proteger también de la humedad, porque claro, es que la prensa vais diciendo proteger... Pero es que no contáis con el número uno en temas de humedad. Y esto es muy de enfadar, porque yo me enfado porque...
7: Pero t'enfades sempre, estàs parlant d'una cosa molt
22: gran. Porque la prensa
7: ara
22: no habláis de lo que tenéis que hablar. Murprotec, número uno en antihumedad.
4: Murprotec.
22: Claro, en diagnòstic, te hacen el mejor diagnóstico posible, son los mejores expertos. Es que no entiendo por qué no hablar más de esto.
4: Problema gros,
22: tienes que hablar mucho más de esto.
4: Oscar Nin, ¿cómo estás?
0: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
4: Avui, a veure, música tecno de Rotterdam?
0: Avui no podem pujar del carrer Casp a Rotterdam, però avui portem una mica d'aquesta electrònica de ball, que els Països Baixos, i concretament Rotterdam, és un conclave de la música electrònica de ball.
4: Molt interessant. Sí. Albert Llimós, abans hem explicat que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha anunciat que obre expedient per falta molt greu o greu als policies que van pegar a un menor d'edat aficionat del Barça. Tenim el moment en què ho ha explicat, no?
3: Sí, en un intercanvi amb la diputada de Junts, Marta Madrenas, un triple intercanvi, explica a Grande Marlaska el que ha passat, o el que consideren que ha passat en aquesta agressió a aquest jove, a aquest menor aficionat del Barça, les declaracions del ministre al Congrés aquest matí.
5: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un Estado de Derecho.
3: Diu senyera, sí, noi. El noi portava una estelada. He preguntat ràpidament a l'equip de Marlaska de dir, és un lapsus? Ha dit senyera voluntàriament per intentar... No, volia referir-se a estelada. Per tant, la que és legítima és l'estelada.
4: Val.
3: És un lapsus del ministre.
4: I ella explica clarament que l'actuació policial és reprobable.
3: Sí, sí.
4: I ara falta determinar... Si és falta greu o molt greu.
3: I quin tipus de conseqüències hi ha per a aquests agents que van agredir aquest menor aficionat del Barça. En canvi, el que sí que s'ha referit en diferents termes, Grande Marlaska, és sobre la suposada agressió, en aquest cas, a un aficionat escapulat de l'Europa aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, al Corcón, també per part de membres de la Policia Nacional. En la mateixa línia, Marlaska, del que deia el delegat del govern aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que deia que tenia informació diferent al comunicat de l'Europa, que denunciava unes agressions tant físiques com també verbals contra aquest aficionat de l'Europa, doncs Marlaska, en la mateixa línia, no té la mateixa informació del cas d'ells respecte, per exemple, el que va passar al Corcón.
5: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
3: La gran diferència, recordem-ho, els vídeos, la part gràfica, en el cas del Barça i d'ells hi havia desenes de vídeos que il·lustraven bé el que havia passat, en el cas de l'Alcorcón Europa i aquesta agressió, o suposada agressió a l'escapulat, a l'aficionat de l'Europa, no hi ha cap vídeo perquè, diuen els testimonis, que n'hi havia uns quants que havia recollit l'Europa, doncs es van endur aquest noi i les agressions haurien estat fora de la graderia i ningú les podria haver ni vist ni gravat.
4: Gràcies, Albert Llimós. Estem pendents d'acabar la roda de premsa de Javi Hernández. Hem escoltat la primera pregunta. Martí Junca, ha dit alguna cosa més, el jugador de l'Espanyol, millor futbolista jove d'aquest inici de temporada?
9: Bon dia, sí que doncs sí, perquè l'Espanyol aquest cap de setmana s'enfronta a l'Osasuna a Pamplona. Recordem, ho fa en un context potser una mica similar al de l'any passat. L'Espanyol l'any passat arribava havent de certificar la permanència al Sadar. Aquest cop ho fa havent perdut 3 partits consecutius, però Javi Hernández diu que el d'aquest any és un context diferent, que no cal tenir por de tornar a encadenar una ratxa negativa.
10: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras y ir a ganar cada partido. El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido y ya te digo, no sentimos presión.
9: L'Espanyol, que ara mateix és 12, l'Osasuna és 8è i, com he dit, s'enfronten dissabte a 4:45 al Sadar a Pamplona.
20: Encara no ets de la família del Què t'hi jugues? Segueix-nos a...
24: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
20: Arroba Què t'hi jugues.
4: Us recordo que teniu la porra del partit a Instagram. Resultat i primer golejador podeu aconseguir una samarreta, soldats de Hansi Flick, com la que estic ensenyant a live del Keti Jugues.
7: Molt xula.
4: Si no la podeu veure, és de color blau, les lletres són vermelles, soldats de Hansi Flick amb l'escut Futbol Club Barcelona. Pot ser vostre si encerteu la porra del partit d'avui amb el primer golejador. A les 6 de la tarda comencem el Keti Jugues Barça. A les 6:30 comença el carrusel. El partit Barça-Feyenoord és a les 6:45. I demà obrirem el bar a les 11 del matí, hora catalana. Núria.
1: Sí que recordem que al YouTube del Keti Jugues tenim una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? I la gent ho té claríssim. 91% al Barça i un 9% al Real Madrid. I sí que, Flaqui, sabeu qui s'ha fet ara últimament TikToker?
7: Qui?
1: Gerard Piqué. Uh-huh. Està penjant molts vídeos i mira, ahir, justament el dia que van sortir les nominacions a la Pilota d'Or, va penjar un vídeo, des d'aquí li recomanem que els faci més curts, perquè clar, 4 minuts a TikTok la gent no el consumirà, per tant, Gerard Piqué, que ens escoltes, fes-los més curts.
4: Aviam si t'està escoltant i et fitxarà.
1: Bueno.
4: I crearàs un problema a la cadena
1: Ser. No,
7: bueno,
1: no pateixis.
7: Diu bueno.
1: Bueno, a veure, depèn de les condicions que hi hagi sobre la taula, no? Dit això, sí que, mira, he fet un petit abstracte dels moments més interessants de Gerard Piqué analitzant els nominats a la Pilota d'Or.
2: Lista para el Balón de Oro, Pau Cubarsí. Si no fuera defensa central, uno de los favoritos. El tema es que ya sabemos que siendo defensa es mucho más complicado. Top 5. Harry Kane, uno de los favoritos, puede ganarlo. Lamine Yamal, campeón del mundo, uno de los favoritos con Harry Kane. Kylian Mbappé, gran mundial, jugador de mundiales. No creo que esté para ganarlo, pero sí para estar en el top 5. Leo, creo que merece estar entre el top 5. Es un mundial que nadie esperaba. A la edad, tiene que estar ahí arriba. Rodri, otro de los favoritos. Es cierto que, bueno, que
4: ja, però
2: durante
4: tots són favorits.
2: El año he estado
1: clar,
2: con la lesión.
1: Espera, espera. Se te triat els bons, clar. Ell analitza els 30, eh?
2: Estarà con Kane i con Lamin. Vini, para mí, tenemos que diferenciar lo que es la persona con el jugador. Creo que es un grandísimo jugador.
4: Quédate, gilipulla.
2: Con el Brasil, como en Brasil, jugador muy, muy importante.
1: Bàsicament, sí, que per ells, favorits, Harry Kane i Lamin Yamal. A Gerard Piqué són els que més li agraden per
4: la pilota. A tu, Vini, no t'ha agradat això, eh?
8: No me gusta a mí.
1: Que però diga, si t'ha dicho que eres
8: que
1: bueno.
8: Que es de separar la artista de la persona es muy buena. Muy bueno, madre mía.
1: I sí que, ja sabeu que aquesta setmana Mourinho ha tornat a repetir el seu famós por qué.
7: Sí.
1: I un altre exjugador del Barça, en aquest cas Pinto, Pinto, també va penjar un vídeo a TikTok perquè ell té una cançó relacionada amb el por qué de Mourinho.
13: Ah. Esto fue en el 2011.
14: Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué? No sé si son muy simpáticos. ¿Por qué?
13: Esto fue en el 2026.
14: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no ha llamado el árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
1: La niña te roba. Aquesta és la cançó, eh?
25: Quan Pinto parla, és Víctor Pazzi andalús. Però clar, és que és clavat. És Víctor Pazzi andalús.
4: Estàs d'acord, Òscar Nin?
0: Bueno, sí, estic d'acord, estic d'acord.
4: I t'agrada la cançó de Pinto com a expert en música?
0: Ah, no. No, home, encara tenim...
4: Criteri.
0: Molt poc, molt poquet i molt, molt underground, però encara tenim una miqueta de criteri. Escolta, he vingut amb el Talbot Horizon.
7: Sí.
0: I he portat unes cintes avui perquè farem aquesta recorregut sonor. No podem pujar a Rotterdam, que
7: queda
0: és
7: una mica lluny.
0: Sí, la ciutat de l'equip que ens visita avui. Però va, pugem al Talbot Horizon i fotem una d'allò. No sé si sabeu que Rotterdam és una de les ciutats europees i del món.
4: Ho fem bé i tirem la sintonia de la secció.
0: Home, va ser que sí.
26: El futbol sona música amb Òscar Nin.
4: I vigila,
0: sí,
4: per a que no ens enganyis,
0: sí,
4: hem demanat el comodí d'un periodista, diria jo llegenda del periodisme,
0: ojo,
4: que està a Barcelona, sí, però que coneix molt bé, òbviament, el seu país, que sí, és Holanda, els Països Baixos,
0: sí,
4: i que, a part d'agradar-li el futbol, li agrada la cultura en general. Edwin Winkels, què tal, com estàs?
27: Home, per favor. Gràcies, perdó, gràcies per piropo, però els llegendes estan morts.
4: No estic d'acord. Crec que les llegendes s'han de convertir en llegenda quan estan vives, quan no toca. Quan estan
0: mira, mortes. Mira el pobre Gaudí, que va haver de matar-lo.
4: Un tramvia.
0: Doncs escolta, Rotterdam, no sé si sabeu, és una de les capitals del món, a Europa, que és un conclau de la música electrònica de ball.
4: Espera un moment, Edwin, estàs d'acord? És veritat, l'Oscar Nin no ens enganya.
27: No tinc massa de música, però jo he viscut de música de Rotterdam, he viscut fa 40 anys allà, uns sí, anys, i sí, ja era un lloc on amb clubs molt... en aquella època eren molt alternatius i tot això.
0: Perfecte. Sí, és això. També és molt coneguda a Rotterdam per... Això no sé si sabeu el que és una rave. Són aquestes festes de música electrònica que es fan en naus industrials...
25: Una rave, no?
0: Una
25: va rave. Començar a Rotterdam?
0: Una, no, bueno, van començar als Països Baixos.
25: Ah, sí?
0: Sí, però ben bé a Rotterdam...
25: Les rades van començar als Països Baixos?
0: A tres o quatre punts també d'Europa. Berlín va ser una d'aquests puestos.
25: Llinars però, del Vallès.
0: Llinars del Vallès també. Hospitalet, detrás de Cornellà, etc. I tot això. Però, escolta, allà també hi ha una masia de molts artistes coneguts arreu del món. Si us sembla, comencem amb aquest... començo a posar cintes al Talbot Horizon. Jo crec que aquest és el grup més conegut internacionalment de lo modern contemporani, de Rotterdam, que sonen així i ara els presentarem.

0: Això.
1: Això ve d'allà?
2: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant als Venga Boys.
0: Sí.
2: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes amb un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem un altre que és... És que amb això m'agrades... Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer catxarro
1: sí,
2: i que soni això de fons, el bum bum bum.

0: Ahí està, eh?
1: Aquesta també ve de Rotterdam?
0: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, sí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí, sí, pinya, eh?
2: Sí, sí, una miqueta. Com el coneixes, com el coneixes.
0: Amb aquest bum-bum.
1: En sèrio, estic flipant, sí, que vinguin, sí, aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
0: Són superconegudes. Rematem, i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1, amb el Up and Down, també, dels Venga Boys, que sonava així.

0: estàs fent la banda sonora de la prèvia al que té jugues Barça avui.
1: Sí, absolutament.
2: És que ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: pel qual, Anna Palets, ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que sí, agafa la llista de l'Òscar Nin, que avui sonaran totes a la prèvia del que té jugues Barça.
2: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo, és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya,
1: sí, però a mi fa gràcia, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell, eh?
2: Primer cacharro, i ja posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetas.

0: l'aire, però aquí l'important és
1: ballar.
0: Que es mogui la parada de...
1: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
0: Correcte.
1: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues sí. És així?
2: Pues sí, sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han, a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord, que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fons monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec, i han sigut sancionats moltes vegades, jugar sense públic, etc. O sigui que no són els... Tenen fama, sí, no tots, eh? O sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
1: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la Eredivisie, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
2: Tal com van els dos, a veure, la diferència de qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria, no tenen cap opció. O sigui, peix, ja ha sigut, han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot, els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar la ronda.
1: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada ja que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
3: You like?
2: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda. Pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot això. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tot, o sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan acceptant, i a mi em fa molta gràcia, que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre,

0: Veníem aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara, com a Holanda, hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, Ajax fitxa Mitchell del Girona per fer-lo jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte, això és un... és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
1: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
2: Dankebel, Dankebel, per les paraules. Dankebel.
0: Gràcies, molt gust.
2: T'ha agradat, Xavi?
1: Home, sí, això, Edwin Winkels, és un referent.
2: Güe de Morgan, Edwin. Dankebel.
1: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
2: Pensava que deies a la porteria i pensava, home, sí, ja potser les podria haver posat abans.
1: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens poses la música, Òscar.
3: Escolta, anem a un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels DJs.
1: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
3: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camiseta de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú. Atenció!

0: l'Oliver i suelta el bombito.
1: Però pregunta, sí? L'original és seva?
0: No, ah. Aquesta és una...
2: Espera, que puja, que puja.
0: Puja, mira. Vamos. Ei, què passa? Estàs sola? No estàs sola, estàs con Carmín en la cadena SER, amiga. Atenció, està sonant Oliver Heldens, recordem, a Residència d'Eivissa amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys vaig treballar...
2: Tu vas treballar al Sonar?
0: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: aquesta matraca.
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin, diu el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar. Un clàssic.
0: Ara, clar. Parada i fonda, el primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest
1: el
0: és...
1: Tio que
0: no,
1: va...
0: aquest és Speedy G. Ah, aquest vale, és Tecno Underground, que el vam portar al Sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Speedy G. Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al Sonar, amb la samarreta...
1: Al Sonar?
0: Amb la samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set, sempre a Catalunya, venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Ramat... Speedy G i Oliver Heldens, que és la mà dreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen amb la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí, i ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixes rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó.
1: Bueno,
0: no,
1: no,
0: esperem que no, amics. Depèn. El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electrònic i Gaber.
2: Ja,
0: atenció, Rotterdam Terror Corps.
2: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Ens hem de posar a saltar o no?
2: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: A veure, espera. Vull dir... Si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una
1: si
0: barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Pareu. Para la cinta. Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls d'aparells de dentista amb bombo maquinero brutal i això... és, ja, això, amb, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes com Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Cops. Endavant amb la matraca.
2: Són sons d'error de Windows.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, de Rotterdam, eh?
0: Al Rotterdam som especialistes en això. Porten des del finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero, sí, sí, sí, sí, sí, i porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a part.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el Que t'hi jugues.
2: Saps quan estaves jugant?
1: Això
2: hi ha gent
1: que balla,
2: eh?
0: Això hi ha gent que balla, eh?
1: Sí, sí, puja, puja, puja, puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca. Vamos.
2: Quan jugaves al PC futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. Sí. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat. Espera, espera, espera, que ara hi tornarà.
0: Vamos, Lluís, que no falte de nada ni pa mi ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja. Vamos.
3: Què t'hi jugues?
0: Què t'hi jugues? Quina matraqueta, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
2: Sí? Bueno, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
2: Tots són estils. Okay. És el que porta senyor. Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos. Que no ens passi res aquesta tarda. Adeu!

0: que estem a punt d'acabar.
1: Que horror.
0: Xole. Però dime. Ara toca, abans d'acabar, que soni la que és la cançó Antillapis, que és una de les novetats d'aquest any, que us demanem que ens digueu una cançó que, pel motiu que sigui, doncs no us agradi o us porti mals records. I tu has triat Cherry Cherry Lady, de Modern Talking.
2: Ui, por Dios.

0: Uy, vaya día. La próxima semana seguimos haciendo números, ¿eh?
1: Muy bien, venga, de acuerdo. Buenas tardes a todas y a todos.
2: Ser Tarragona, Ràdio Reus. Bluey arriba per primera vegada a Parc Central. Del 5 al 12 de setembre, vine a conèixer en persona a Bluey i a Bingo. Prepara't per jugar amb família, imaginar i viure aventures amb els teus personatges preferits amb accés totalment gratuït. Fes la teva reserva a la web de Parc Central, el teu centre comercial a Tarragona on viure les millors experiències en família.
3: Descobreix Venux, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marbristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venux i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
4: Barra y mantel, gastrogrill en Cambrils. Tapas, pinchos, montaditos, cazuelas, milanesas, empanadas, hamburguesas y nuestras delicias. Tártares, tatakis, pastas frescas, ensaladas. Menú mediodía por 15,90 €. Sábados, domingos y festivos, 18,50 €. Reservas 977-36-5314. Rambla Jaume Primer 53, Cambrils.
5: Tengo cucarachas en casa. Yo llamo a Sunet Plagas, especialistas en control de plagas. Cucarachas, hormigas, roedores. Les puedes enviar una foto por WhatsApp y te recomiendan el mejor tratamiento adaptado a tus necesidades.
6: Parece muy cómodo. ¿Cómo los encuentro?
5: En sunetplagas.com.
7: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, l'última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
8: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
9: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
8: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
10: Amb un Barça Racing la història continua.
8: El Que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
10: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
11: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
8: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
10: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
8: Que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
12: 50 anys de futbol en català.
13: Cadena Ser i Ser

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
2: Qualitat i rapidesa. Som a Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Tortosa, El Vendrell i Benicarló.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu.
2: Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Restaurante Pizzeria Lamborghini, la verdadera gastronomía italiana. Pastas y más de 100 tipos de pizzas a escoger. Menú de mediodía con primeros y segundos platos muy variados por 15,90€. Fines de semana 18,90€. Menú de noche 23,50€. Restaurante Pizzeria Lamborghini, Hugo de Moncada 1, Cambrils. Disfruta también de nuestra terraza.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. L'última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures. A la teva empresa la seguretat és prioritària. Amb Sonet Plagues protegeixes el teu negoci de la legionel·la amb controls, prevenció i tractaments certificats. Confia en els nostres experts i garanteix un espai segur per als clients i treballadors. Sonet Plagues. Tranquil·litat també a l'aigua. Sonetplagues.com.
5: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
6: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
7: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
6: És que és una cançó molt bonica, no puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
7: Què et passa pel cap quan sona?
6: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que
5: tinc de tu. Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Sort en tinc
8: de tu. Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
9: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
8: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
10: Amb un Barça Racing la història continua.
8: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
10: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
11: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
8: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
10: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
8: Què t'hi jugues Barça? A Ser Catalunya.
10: 50 anys de futbol en català.